0: Hoy por Hoy y sus mejores momentos, siempre en la aplicación de la SER.
1: Radio Ontinyent, Cadena SER.
0: En la Cadena SER, Hoy por Hoy Ontinyent baila al baila. Miguel Coy.
2: Hola, què tal? Molt bon dia, 12 i 22 minuts quasi. Clar, és que avui és un dia molt emotiu. Avui Àngels Barceló fa el seu últim bolo, que diem així nosaltres, l'últim directe amb tot l'equip del Hoy por Hoy, i és normal que s'estira. Barceló, no t'ho perdonaré mai, ja t'ho dic. Molt bon dia a totes i a tots, benvingudes i benvinguts. Això és el Hoy por Hoy, un tinyo de Baida al Baida, des d'ara i fins a les 2 del migdia, en un divendres que, en principi, hem dit, no, serà relaxat, relaxat. Doncs tenim un programa que està ple de coses, moltes coses, i anem a contar-les de seguida. El primer que ho tenim sempre és l'horatge, l'informació, la previsió, la porta. Lluís Francesc, hola, Lluís.
3: Hola, Miguel, què tal? Molt bon dia. Cap de setmana amb temps variable ací a Ontinyent i a la Vall d'Albaida. I és que l'arribada d'aire més fresc i algo d'inestabilitat a la Mediterrània està provocant no solament un extraordinari huir de descens tèrmic respecte a la jornada d'ahir, sinó que

0: bueno, tenim probabilitat de pluja este divendres. En principi, feble avui, estem parlant de temperatures que apenes arribaran als 25 graus. És a partir de demà dissabte quan predominarà l'estabilitat, intervals de núvols alts, temperatures que aniran progressivament a l'alça, amb valors màxims que es quedaran al voltant dels 30 graus, per lo que estarem en registres pròpids per l'època de l'any durant este cap de setmana.
1: Gràcies, Lluís. Per a mi, una bona notícia. Per a Carmen Úbeda, no sé si tan bona. Què tal, bueno, Carmen? Bon dia.
2: Bon dia, Miguel.
1: Uns dies de pausa no està mal, no?
2: Bueno, uno y prou.
1: Home, que demà, un parell, no?
2: Demà necessite quisca el sol.
1: Necessites quisca el sol? Què tens que fer demà?
2: Tinc boda.
1: Ah, oh, vale. I Tomàs pàdel i jo planxa. Vinga, va.
2: Claro. Vinga, va, anem a repassar anem a, les temperatures perquè, vinga, òbviament, han baixat. Estem entre 15 i 21 graus, pràcticament, respecte a esta setmana, quasi 10 graus menys, la màxima. Mm. Més fresqueig a la zona de Bocairent, és allà on tenen els 15 graus, i la màxima d'avui, és 21, està en Aguadasequis i a Quatretonda, on Tinyent en tenim 18.
1: Oh, que bona temperatura, per favor. Picaeta, picaeta, vinga, va.
3: Hoy por hoy en Tinyent Vall del Baida. La picaeta.
4: A mi m'agrada el arroz que fa la mamá. A mi m'agrada el arroz que fa el papá.
1: Picaeta, amb Esteban Arroyo, què tal? Molt bon dia.
5: Bon dia, Miguel.
1: Tu què tens demà? Ella té boda. Tomàs Marín, molt bon dia.
6: Molt bon dia, què tal?
1: Tu tens pàdel.
6: Sí.
1: Jo tinc planxa.
6: No tinc res.
5: Has d'altre matí.
1: Dona igual que faci sol o no, no?
2: Bueno, per això moltes coses a la comarca, eh?
6: Sí, sí,
2: perquè
6: sí.
2: Perquè
6: sí,
2: la gent
6: sí
2: està carregadeta. Així que
6: vale, igual,
2: pots anar pensant-ho.
6: Sí.
1: Ja està, doncs ja està, apanyat. Anem a contar que avui tornem al format de picaeta dels divendres que vam començar a fer i que vam parar per diverses qüestions, que és tindre un convidat o una convidada.
2: Uh-huh.
1: Què fem? Ho presentem ja o no?
2: Sorpresa, no?
1: Votació.
2: Bueno, ho vam dir ahir ja.
6: Ho vam anunciar ahir.
1: Però ja el presentem ja, no?
2: Sí, anem a saludar-lo. Sí.
1: Esteban, per favor, fes els honors.
5: Doncs com dèiem ahir, avui tenim entre nosaltres en convidat a esta picaeta especials dels divendres, al regidor de Cultura i Joventut de l'Ajuntament d'Ontinyent, Àlex Borrell, benvingut.
7: Hola, bon dia a tots.
1: Hola, Àlex, bon dia.
7: I totes.
2: Bon dia.
1: Saps on vens?
7: Vaig escoltar una vegada que vas estar així, Òscar,
1: sí?
7: I vaig escoltar en el podcast després.
1: Sí, molt bé,
7: o sigui,
1: molt
7: que,
1: bé.
7: Més o menys sí que sé.
1: Més o menys.
2: Preparat.
1: Més o menys m'agrada, ja està, més o menys. Però no passarà res, no passarà res que no es puga fer a la ràdio, saps? Bueno, benvingut i gràcies per estar ací. Així el que fem sempre és contar els continguts dels diferents programes de Ràdio Ontinyent Cadena Ser, començant per Estudi per Hoy, que hi ha molta aixina que anem ràpid, Carmen.
2: Vinga, va, rapidet. Anem a inaugurar una nova secció,
1: sí, sí,
2: per a este Hoy por Hoy. No hem entrat encara en estiu, però bueno, ja estem pràcticament en estiu. Tomàs està content.
1: Anem a... graus, ahir, estiu ja.
2: Dic que Tomàs està content perquè és una secció relacionada amb l'esport, ja que no hi ha ser deportius, doncs anem a tindre una xicoteta
1: sí,
2: secció així al nostre Hoy por Hoy, que hem nomenat Estiu Esportiu,
1: sí, sí,
2: un espai on el nostre cap d'esports, Tomàs Marín, ens acompanyarà per repassar tota l'actualitat esportiva i també tindrem entrevistes amb els protagonistes de l'esport de la Vall d'Albaida. I avui tindrem amb nosaltres a Roberto Bas, exentrenador de l'Ontinyent 1938, també a Òscar Bernabéu, segon entrenador, exentrenador també.
1: Que raro que sona, eh?
6: Que raro.
2: Sí, exentrenador. Perquè després de 7 temporades separen camins amb el club,
1: sí, sí,
2: així que hem volgut convidar-los i inaugurar esta secció de l'estiu esportiu amb ells.
1: Per al·lusions, Tomàs Marín, estiu esportiu, bé, no?
5: Al bé, final tenim nom. M'ha encantat.
2: Bé, mola,
5: encantat
2: eh?
5: El nom, està xulo.
2: I a veure, ha sigut superimprovisat.
5: Sí, sí, pim, pam, cortita i al pie.
1: Jo anava a dir, abans de que parlava Carmen, anava a dir, portem tota la setmana fent reunions per a trobar el nom.
2: No, per a què, per a què? La veritat, sols té un camí.
1: No és de veres. No és la realitat.
5: Bé, farem un repàs de totes les notícies de la setmana i actualitzarem com estan les coses a nivell esportiu, mercato, jornades, un poquet de tot.
1: Perfecte. Després anirem amb això. Què més tenim?
2: Més cosetes i més actualitat. Parlarem amb l'assemblea de docents de la Vall d'Albaida per conèixer quina és l'última hora de la vaga educativa. Vindran al nostre estudi Pablo Ferrer, Almudena Juan i Sonia Montagut, que són representants de l'assemblea i han estat així en altres ocasions. Així que volem conèixer tots els detalls i l'última hora d'esta vaga educativa. Jo ja m'he perdut, ja portem un mes i pico.
1: Portem més de 4 setmanes, esta era la quarta setmana de vaga. Portem lectius 20 dies, lectius, que és molt de temps.
2: pràcticament...
1: Molt.
2: Exactament.
6: Avui es reuneixen a les dues, conselleria i sindicats.
1: Volen que passa, però estan molt allunyades les posicions, malauradament. Què més?
2: Més cosetes. Escoltarem un reportatge de la tercera jornada de bioètica assistencial que s'està celebrant durant tot el dia d'avui, ja que és matí.
1: Sí, sí.
2: Al Teatre Txegaray ha estat el nostre company Esteban Arroyo, així que podrem escoltar aquest reportatge amb les veus protagonistes. També parlarem de literatura. Tindrem amb nosaltres a Concha Penedès. Ella és lingüista i escriptora, per parlar del seu llibre El mal que a tots alcança.
1: Ojo.
2: Ahí queda.
6: El d'Almansa.
2: Això he dit jo, el d'Almansa.
1: Per ahí va la història, per ahí va la història.
2: I sí, per senyor. Acabar tindrem amb nosaltres a Salva Serralle, president de l'associació de gegants i cabets d'Ontinyent, que ve a parlar-nos de totes les activitats que realitzaran este cap de setmana amb motiu de la festivitat del Corpus Christi.
1: El repte ara mateix és que entre tot el que hem preparat d'ací i a les 2 de la vesprada. Ja el repte
2: ho aconseguirem.
1: Gràcies. Bueno, t'agrada, Àlex, el contingut del programa d'avui, no?
7: Jo crec que és espectacular. No? Tenim un cap de setmana apassionant per davant i el programa també pinta molt bé.
1: Perfecte.
2: Gràcies, Àlex.
1: I el nom de la secció de Tomàs, Estiu Esportiu, que també et pareix?
7: Em recordo l'Estiu Jove, que acabem de presentar esta setmana, i també amb il·lusió de totes les activitats que tenim organitzades per a la joventut d'Ontinyent.
1: Anem a contar quantes vegades li tire preguntes i se les emporta a la joventut o la cultura.
2: Cada agrano pa casa a casa, no?
1: Anem a contar-les, per favor. Anem a contar-les. Bo, hora 14, Tomàs.
8: Bueno, hora 14, com no marcat, però està sent el tema al llarg des de les últimes 4 setmanes, continua sent una realitat i aquestes postures allunyades entre sindicats i conselleria. Anem a fer una recopilació d'aquestes declaracions de l'Assemblea de Dones de la Vall d'Albaida, el nostre oi, però jo en Tinyent, la Vall d'Albaida, en un dia on també anem a parlar de com estan les coses pel que fa al nou hospital d'Ontinyent. Parlarem també d'aquesta jornada de bioètica que ha estat el nostre compi Esteban. També farem un repàs de comarca, però sobretot en clau d'agenda, perquè ve un cap de setmana ja no sols amb Tinyent, sinó als 34 municipis de la Vall d'Albaida, que vamos, és una botgeria. La veritat, alegra molt, i esperem que les temperatures doncs siguin un poquet millors, que estem en el xirimiri i aixina.
1: Que sí, home, que sí. No us preocupeu. Jo, a mi m'agradaria un cap de setmana en xirimiri, però a vosaltres no, tranquils, que m'arribarà.
7: No, a mi sí.
1: Res
7: de res.
1: A ti sí.
7: A mi sí.
1: Va,
7: a mi
1: gràcies.
7: Sí, sí, sí.
1: Gràcies, Esteban.
6: Miqueta. Calor, calor.
1: Gràcies, Tomàs. Esteban, avui sí tenim ventana.
5: Sí.
1: Vinga.
5: També està Tomàs Marín este matí amb mi al Teatre Txegaray.
6: Igual, no falta que ho digues, no falta que ho digues. Jo m'havia callat.
5: Sí, sí. Esta vesprada, com ens agrada allò d'omplir l'estudi, no?
1: Sempre, sempre.
5: Doncs, esta vesprada en la ventana anem a omplir l'estudi per parlar d'una activitat que hi ha avui a l'estadi del Clariano d'Ontinyent i que crec que este matí han estat ahí parlant de a veure si tiraven avant, no tiraven avant, i va tot avant, sí. En la qual 300 escolars d'Ontinyent posaran en escena una cantata allí a l'estudi el Clariano, a l'estadi el Clariano, dins de el projecte Innovacant. És una activitat que està organitzada per l'Ajuntament i compta la participació de la Societat Unió Artística Musical i 5 col·legis públics de la ciutat. Tindrem així al regidor d'Educació, a Ferran Gandia, i també estarà Isa Ferrero, de la Societat Unió Artística Musical, i Toni, un dels professors de música dels col·legis participants.
1: Molt bé, perfecte. Ja tenim tots els continguts dels diferents programes de Ràdio Ontinyent Cadena Ser. Ara ja ens centrem en el convidat que tenim avui a la picaeta. Anem a fer una cosa que això no ho fem habitualment. Clar, ell és regidor de Cultura i de Joventut i vengo a hablar de mi libro, i això és normal, saps com te dic? Mira, Àlex, tens dos minuts i mig des de que comence la música per a fer la promo. Vull dir, per a contar... He venit a hablar de mi libro. A partir d'ahí parlarem d'altra cosa.
7: Perfecte.
1: Et pareix bé?
7: Sí,
1: estàs preparat? Dos minuts i mig, Des de ja.
7: Jo crec que ens sobrarà temps i tot.
1: Bueno.
7: Però vaig endavant, no? Doncs tenim el luxe este cap de setmana de tindre demà al Teatre Txegaray un espectacle multidisciplinar que jo pense que agradarà moltíssim i que es tracta de El alma de Sorolla. És un espectacle que combina la música en directe, perquè n'hi ha un tenor, que és Javier Palacios, i un pianista, que és José Madrid, i està la narració de Lídia Bosch, que és una actriu molt coneguda i que donarà veu a Alma, el personatge d'Alma, que farà la narració i parlarà un poquet de tota la biografia i de tota la vida de de Joaquín Sorolla, i parlarem dels seus quadres també. N'hi hauran projeccions i els quadres cobraran moviment amb la música i amb la narració. Jo penso que és un espectacle únic que tenim la sort de tindre-lo així a Ontinyent demà a les 7 de la vesprada en el Teatre Txigarai. Ja s'ha plenat el pati de butaques, queden algunes files d'alt en l'amfiteatre encara lliures.
1: Ja? Bravo, bravo, bravo, bravo. Ha sobrat un minut, eh?
2: Que bé, ja ho ha dit que sobraria, eh?
1: Sí, senyor, sí, senyor.
5: Doncs afegis jo una cosa. Podem afegir una cosa? Ahir ho vam nomenar un poquet perquè havia acabat de passar una telefonada que...
1: Bueno.
5: Que em va arribar i ens va deixar un poc anonadats.
6: Anonadado.
5: Ens va deixar... Vam proposar entrevistar a Lídia Boix per parlar de l'espectacle, doncs perquè parlar a... als oients de Ràdio Ontinyent, a la gent de Ontinyent i de la Vall d'Albaida, que Lídia Boix estiguera així, i ahir o avui doncs, la tinguérem i ens van dir que Lídia Boix no contestava a entrevistes per telèfon, sinó que ella les contestava escrites. I clar, ens vam quedar com en una emissora de ràdio vas a passar-li unes preguntes escrites, bueno, i te les contesta escrites.
1: Teníem l'opció perquè Carmen Ubeda es pareix molt.
7: La veu
1: es pareix molt a la de Lídia Boix, però bueno, és que no té sentit.
2: No ha pogut ser,
1: Són aquestes coses que passen en el món de l'espectacle. Sí. Àlex, si tu ho sabràs molt, que no acabes d'entendre. Però bo, no passa res, ja tenim el pati de butaques que està ple, queden algunes entrades només, així que la gent gaudirà d'aquest espectacle. I Lídia Boix, igual, la que estava en l'Hormiguero l'altre dia contestant preguntes era una altra, no era ell.
7: No,
1: però bueno,
7: és la doble.
1: Dona igual, no passa res. Bueno, ja ha acabat la promo, anem a per... T'hem preparat dos joguets.
7: Vinga, va.
1: Dos jocs així, però molt fàcils, eh? Són molt fàcils, són jocs de... Un l'hem dit que és el test per Àlex Borrell i l'altre és el confessionari d'Àlex Borrell.
7: Ostres.
1: Anem a començar per el test, xics, si...
2: Vinga,
7: anem allà. Sí,
1: són dos plans, te donem dos plans, i només pots triar un d'ells, val? Però res de quedar bé. Tens que ser resposta ràpida.
7: Val?
1: No val dir, no, és que els dos compaginen. No, home, no. Un dels dos, val?
7: Val.
1: T'has preparat? Carmen, comences tu?
2: Vinga.
1: Vinga.
2: Teatre Txigarai o concert a la Sala Gomis?
7: Teatre Txigarai.
5: Moros i cristians o Setmana de la Joventut?
7: Moros i cristians.
1: Tomàs.
6: Biblioteca en silenci o plaça plena de música?
7: Plaça plena de música.
1: Estellers o Bad Bunny?
7: Home, Estellers.
2: I serà fàcil, eh?
7: Sí, sí.
2: Banda de música o DJ fins a les 4 del matí?
7: Depèn del moment, però tal vegada DJ fins a les... Fins a l'hora que puguem.
2: Fins a quan es puga, molt bé. Guanyar-se que... la joventut del poble,
7: clar,
2: molt bé.
7: Per combinar.
5: Inauguració institucional o sopar de baix braç?
7: Sopar de baix braç.
6: Cinema a la fresca o l'acertac al parc de les mames belgues?
7: tal vegada en les mames belgues, sí.
1: Un dissabte lliure o agenda completa d'actes?
7: Dissabte lliure els trobem molt a faltar.
2: Ja, ja que se realitzen.
1: Sí, clar, sí. Tenia una agenda. Que...
2: Imagina que estàs a un acte. Que falli un micro o que no vagi a ningú?
7: Que falli un micro. Ja ho salvarem.
5: TikTok o cartell al carrer?
7: Malauradament, bueno, jo crec malauradament no, però avui en dia TikTok.
6: Presentar un acte davant 2.000 persones o actuar tu damunt d'un escenari?
7: Ai, actuar davant d'un escenari, la veritat és que damunt d'un escenari, vull dir, sempre em fa molta il·lusió.
1: Que bé. I per últim, un jove que et demana més concerts o una associació que et demana més subvenció?
7: Un jove que em demana més concerts.
1: Molt bé. Era fàcil, eh?
5: Sí, no? Per cert, sí. Àlex, quan és la pròxima actuació?
7: De
5: pantomima.
7: De pantomima estan mirant precisament en Imaginares, estaven comentant un projecte molt bonic per a l'any que ve. Però també està pendent de Fuente Ovejuna, que el tenen enguany, de veure si la poden portar a diverses poblacions. Així que això està. I aprofite per a dir que,
1: molt bé, molt bé.
7: Com han dit lo del TikTok, estem creant un perfil jove de TikTok, també de joventut.
2: Ah, que bé, ja, molt bé.
6: Mola, mola.
7: Informarem però, més.
5: Parlarem.
1: Perfil sí. Jove de... Ah, molt bé, de joventut, perfecte. Hem acabat. També el confessionari?
2: Vinga.
1: El confessionari és més íntim. Anem a fer coses més. El confessionari d'Àlex Borrell. Carmen, comença, per favor.
2: Àlex, quin és l'acte cultural d'Ontinyent al qual mai faltaries, encara que no fores regidor?
7: Ostres, n'hi ha moltíssims, però, per exemple, un acte cultural que m'agrada moltíssim és el pregó de les festes de moros i cristians.
5: Quin llibre tens pendent des de fa massa anys?
7: Doncs ara tinc diversos, perquè com hem encadenat l'Ontinyent Negre, en tinc molts que estic llegint, però ara estic llegint també el de Maramoya, ara mateix.
1: Penélope.
7: El de Penélope,
1: molt
7: sí.
1: Molt bé, molt bé.
6: Quina és l'última vegada que vas dir això serà fàcil d'organitzar i no ho va ser?
7: També n'hi ha moltes ocasions que es queden en el calaix alguns projectes. Per exemple, algun de cultural que sí que volia fer, com per exemple l'escola de teatre municipal, que és una de les coses que volem acabar de veure com es pot encausar.
1: Una cançó que et posa de bon humor immediatament.
7: La d'Izal de Copacabana, per exemple, em dona molt bona energia.
1: Molt bé, molt bé.
2: Àlex, a quin personatge històric convidaries a una cerveseta o a un cafè en la plaça Major?
7: Ostres, pues mira, a Cervino m'hauria agradat conèixer-lo en persona.
5: Tornem a l'escenari o a un acte públic. Què et fa més por? Parlar davant d'eixes 2.000 persones que nomenàvem abans o que et falli el micro davant de 20?
7: Per respecte a les 2.000 persones que tinc enfront.
6: Quin és el teu racó cultural preferit a Ontinyent?
7: M'agrada molt, per exemple, la part del mirador de Sant Rafel. És un lloc molt bonic, encara a la vila.
1: Una pel·lícula que has vist més vegades de les que reconeixeries públicament.
7: Uf, La vida és bella, no em canse de veure-la. Sí, sí, i a més en recordo molt a ma mare.
1: Quantes vegades?
7: L'hauré vist ja més de 7-8 vegades, segur.
1: Ostres.
7: Sí, sí, però és que no em canse.
1: Que bo, per favor.
2: Què és més perillós a Ontinyent? Una crítica cultural o un grup de WhatsApp de festes?
7: Tal vegada el grup de WhatsApp de festes. Sí.
5: Quina és la frase que més escoltes pel carrer i que ja saps que acabarà en una petició?
7: Ara mateix el tema del fem, però jo sé que al final estic convençut que quan portem 2 o 3 mesos la gent veurà que és molt més fàcil del que pareix i no recordarà totes les crítiques, entre cometes, que potser estan fent ara mateix.
6: A qui li has enviat l'últim WhatsApp relacionat amb cultura i que no pots llegir en antena?
7: El president d'una associació d'art de pintura. És que este matí han parlat.
2: Molt bé.
5: Fondart?
7: Sí.
5: Miguel Ángel?
1: Sí, que bo, sí. Per favor. Calla, Esteban, no continua.
7: És per un projecte de futur, també.
1: Ah, molt bé. I acabem. Completa la frase. Ontinyent seria encara millor si...
7: Les crítiques que hi ha en certs grups de les xarxes socials es poguera convertir en propostes que pogueren aportar.

0: I com esta cançó et posa de bon humor, l'hem triat per acabar esta picaeta especial que avui hem fet amb el protagonista, Àlex Borrell. Àlex, moltíssimes gràcies per jugar.
1: Moltes gràcies a vosaltres. La veritat que he estat molt a gust.
0: I estàs convidat a que, el que vulguis, quan vulguis, així a la ràdio, a fer promo 2 minuts i mig i després a la resta.
1: S'agraïs.
0: Que vagi molt bé, Àlex. Moltes gràcies. Carmen, Esteban, moltíssimes gràcies.
2: Gràcies.
0: Tomàs, no te'n vagis?
3: Okay.
0: Que tenim secció. Vinga.
2: Adéu.

0: Ràdio Ontinyent, Cadena Ser.
1: En Óptica Pro somos profesionales de la visión y por eso hemos creado el Pack Pro 2. Dos soluciones visuales personalizadas por un precio único, tanto en gafas monofocales como en progresivas. Deja tu visión en manos de profesionales. Ven e infórmate en Óptica Pro Ontinyent, Avenida El Match 63, frente al Colegio Carmelo Ripoll.
2: Luces suaves, aromas de lugares lejanos, un cóctel en tu mano y sabores que te transportan. No necesitas billete, solo venir. Ganesh, mucho más que un restaurante. Portal de Lleó 9, Xàtiva. ganeshecléctico.com.
3: Lunes fisio, martes podólogo, miércoles pilates, jueves nutricionista.
4: ¿Y si todo estuviera en el mismo sitio? Clínica Nexe abre nueva ubicación. Un espacio más amplio, acogedor y pensado para cuidarte de verdad. Fisioterapia, podología, nutrición, traumatología, clases grupales, embarazo y estética. Clínica Nexe. Todo lo que tu salud necesita en el mismo lugar. Ahora en calle La Serreta número 1, Ontinyent.
5: Del 13 de maig fins al 5 de juliol, el Museu del Tèxtil de la Comunitat Valenciana d'Ontinyent acull l'exposició Lluís Vidal Corella, crònica fotogràfica de la postguerra a València. Una impactant mostra impulsada per la Diputació de València amb prop de 200 imatges, moltes d'elles inèdites, des dels horrors de la Guerra Civil i la cruesa de la postguerra fins a la inquietant presència nazi a la ciutat de València. Descobrís documents i objectes originals d'un dels grans fotoperiodistes valencians del segle XX. Més informació al Museu del Tèxtil d'Ontinyent.
6: En la cadena SER, Hoy por hoy Ontinyent baila el baila. Miguel Coy.
7: C45 i comencem una nova secció a l'Hoy por hoy Ontinyent Baida al Baida que hem anomenat Estiu Esportiu. És un espai on durant les pròximes setmanes repassarem tota l'activitat que continua viva més enllà de les competicions regulars que ja han acabat. Mercat de fitxatges, renovacions, canvis a les banquetes, fases d'ascens, grans cites esportives i tot allò que marque l'actualitat dels nostres clubs i esportistes. Al front d'esta secció no podia ser un altre. Tomàs Marín, què tal? Molt bon dia.
8: Hola de nou, Miguel. Doncs bé, anem a començar aquesta secció obrint com una notícia que marca un abans i un després en el futbol ontinyentí. En uns minuts estaran amb nosaltres tant Roberto Bas com Òscar Bernabéu, que van anunciar el passat dimarts, si no recorde malament, que posaven fi a una etapa històrica al capdavant de l'Ontinyent 1931 Club de Futbol. D'això parlarem després, però en primer lloc cal contar-los un poquet com ve el cap de setmana. Pel que fa a les competicions que encara estan en joc, us conté que el Castelló de les Gerres es jugarà este diumenge a les 6:30 de la vesprada, l'ascens a segona valenciana. Des de la Vall d'Albaida hauran de remuntar l'1-0 encaixat en el partit d'anada davant el Tous en una eliminatòria que continua totalment oberta. Escoltem a David Fenollada, el seu entrenador.
9: Estic convençut de que ascendirem, però bueno, en el cas de que no fora, pues no passaria res. La temporada ha sigut espectacular i res, donar l'enhorabona ja als jugadors, perquè sé que el diumenge ho donaran el mil per mil per poder ascendir.
8: També hi haurà moltes mirades portades en la geneta que espera l'anomenat efecte arrossegament. Este cap de setmana es resol la final autonòmica del play-off d'ascens a segona federació entre el Llevant B i la Nucía. Un resultat que podria acabar tenint conseqüències directes sobre el futur taronja. Dependran d'un d'estos dos equips per a continuar en la tercera federació. Pel que fa al bàsquet, l'Ontinyent Club de Bàsquet també treballa en la planificació del pròxim curs després de confirmar-se que Sama, Luis Fernández Ortiz, no continuarà dirigint l'ESET Ontinyent. I en pilota valenciana també es al bo d'Ivan Esparza perquè jugarà les semifinals de l'individual de raspall este dissabte a la Llosa de Ranes. Partida a les 6:30, l'escoltem.
10: Pot passar de tot, ja que tens això clar i bueno, per la meva part, pues, a intentar disfrutar del joc, fer que la gent també disfrute, que si passa això normalment és que estàs fent una bona partida i a partir d'ahí pues, a guanyar.
8: I també demà Ontinyent donarà altra deixida la temporada estival amb la celebració de la 14a edició de la qual l'ho ciutat d'Ontinyent.
7: I ara sí, ens centrem en la notícia de la setmana.
8: Esta setmana s'ha tancat una etapa que ja forma part de la història recent del futbol a Ontinyent. Roberto Bas i Òscar Bernabéu no continuaran com a primer i segon entrenador de l'Ontinyent 1931 Club de Futbol, després de 7 temporades al capdavant del projecte. Un projecte que va començar pràcticament de zero després de la desaparició de l'Ontinyent Club de Futbol l'any 2019 i que ha tornat a il·lusionar tota una ciutat. Toca recordar els primers passos d'aquest projecte, ja fa 7 temporades, quan tot començava des de zero.
11: Ojalá en un futur no molt llunyà este club pugui estar competint en categoria nacional, però si arriba a aquest moment hem de ser conscients d'on venim. Per favor, humilitat.
8: El projecte va anar creixent pas a pas, consolidant-se temporada rere temporada, amb alguna pedra pel camí.
12: En juvenils perquè eren juvenils, en segon perquè era segon, en primera perquè era primera, i ara en preferent, pues, de moment anem segons, a dos punts dels líders i en puestos de play-off. No sé, el que està clar és que són tots molt bons i que molt jovens i que això jo crec que se'l van a marcar ells.
8: I arriba un dels moments més importants de la seva història, ell s'ascens a Tercera Federació.
13: Que li havien dit que les coses per fer de cor, doncs sempre, el que no esperàvem mai era que es queden tan bé.
8: No tot han sigut alegries. També hi ha hagut moments molt durs. Recorden fa 2 anys?
14: Vull dir que la temporada ha sigut meravellosa, que és tot fantàstic, però, clar, avui no és el millor dia. Avui, al final, és un dia que el més recent que tens és el que mana, no? Mana haver vist el Clariano a tope i mana haver caigut.
8: Una temporada complicada, on van haver de patir fins al final per salvar la categoria. Això va ser fa un anyet.
14: A tots ens agrada somiar, no? Jo, des de l'inici que ho tenia clar, que m'hagués encantat repetir la temporada 23-24, però no ha pogut ser. Han hagut molts factors.
8: Però aquest equip sempre ha sabut reaccionar quan més difícil ho tenia, inclús guanyant els 2 partits al campió de la competició, al castellonense. 3-2 al Clariano i 2-3 a l'Almenà.
13: No sé, el temps ho dirà. El que sigui és una victòria segur per a seguir reforçant la confiança.
8: Però, un any més, el somni va desaparèixer. Es van quedar a tan sols uns punts d'aconseguir de nou una nova promoció d'ascens a Segona Federació.
15: Jo volia arribar a l'última jornada en opcions d'algo, per lo menos perquè les setmanes pues, bueno, foren competitives i en el qual pues, els partits es pogueren disputar al màxim nivell. No?
8: Després de 7 anys, de 3 ascensos i una promoció d'ascens a Segona Federació, arriba el moment de dir adéu.
16: Volem comunicar-vos que no anem a seguir al capdavant del cos tècnic de l'Ontinyent 1931. Pensem que és el moment ideal. Tenim el club consolidat en la categoria en la qual històricament és on més temporades ha participat l'Ontinyent Club de Futbol, i nosaltres d'alguna manera també pensem que necessitem desconnectar, que vinga un relleu, que comence des del minut 0 a planificar la nova temporada i nosaltres descansar.
8: Robert Tomàs, què tal? Bon dia.
17: Hola, Tomàs. Molt bé, molt bon dia.
8: Òscar Bernabéu, bon dia, què tal?
18: Bon dia, Tomàs.
8: Com esteu? La primera pregunta.
17: En pau, la consciència tranquil·la després de prendre una decisió tan important, pues, és el que passa després, no? És l'efecte de la consciència tranquil·la, de la pau, de saber que has fet el millor i el que deus de fer pel bé de nosaltres i pel bé del club.
8: I tu com estàs, Òscar?
18: Pues igual, la sensació dels deures ben fets i sobretot en pau i tranquil·litat d'haver fet una llavor que des de primera hora haguera sigut impensable en tan curt període de temps haver arribat on s'ha arribat i haver consolidat el club de la forma en què avui per avui pareix que l'Ontinyent no ha desaparegut. O sea, a voltes en el dia a dia pareix que siga normal i n'hi ha que tindre en compte, per desgràcia, d'on partim, d'on estàvem fa 6-7 temporades, no?
8: I l'Hemeroteca ho ha dit així abans i bé ho heu pogut escoltar abans. La primera pregunta ve clara, no? És el moment de deixar la banqueta. Han sigut molts anys, jo dic 7, però cal afegir i ser juvenil de l'Ontinyent Club de Futbol, que és el primer ciment en una casa que ja és una casa a nivell nacional, podem arribar a dir. Quan arriba aquest moment de dir adeu, quan es junteu els dos i digueu fins així, tinguem que pegar un costat, pegar un passet enrere i continuar la nostra vida, no allunyats de l'Ontinyent, sinó allunyats d'aquesta banqueta de l'Ontinyent 1931?
17: Bueno, una vegada s'acaba la temporada, la primera setmana no vam fer res, de fet no vam parlar entre nosaltres, bueno, Òscar i jo sí, per la nostra amistat, està clar, però no profunditzàvem massa en temes futbolístics, no? A partir de l'altra setmana, de la segona, ja comences a valorar un poquet i és cert que jo tenia més que una il·lusió, un capritxo, el de continuar que era poder acabar y dir, bueno, te hice la banqueta en compañía del Moami Juanma Bas com a president, en Òscar com a amic i segon entrenador, però al final el Donetsk Counter que no era una il·lusió, era un capritxo. Jo sentimentalment, emocionalment, no tenia la il·lusió, la motivació que he tingut temporada rere temporada i pensava que, sincerament, que no valia la pena. O sea, Òscar des de primera hora sempre ho ha tingut més clar que jo m'havia aferrat un poc més al continuar, però una vegada interioritzes dins de tu mateixa si realment el val la pena, si realment estàs preparat, em vaig donar compte de que no, i que el millor era que pegara un pas al costat.
8: Quina ha sigut la conversa més difícil per a vosaltres dos? La que vau fer conjuntament o la que vau tindre que fer els jugadors?
18: Home, primer entre nosaltres, no? Perquè entre nosaltres, pues, la veritat és que no hi ha pèls en la llengua, no? Nosaltres es diem les coses com se les tenim que dir i bueno, i a lo millor sempre, aunque parega que no, pues també tenim diferents punts de vista i diferents coses i entonces, pues bueno, jo crec que va ser més important entre nosaltres que després a dir-ho al resto de la gent.
8: S'heu pogut despedir de la millor forma possible dels jugadors, heu preparat alguna coseta per a poder acomiadar-se de tot el plantel, sobretot d'aquests jugadors que des del minut 1 han estat en el club, i són uns quants.
17: Bueno, jo per això soc molt particular, no? Saps que no tinc les xarxes socials, no, ni les tinc ni les vull tindre, no? En aquest aspecte, en el tema del futbol. En el tema de les despedides, tampoc soc una persona en la qual m'agrada ficar despedides de WhatsApp ni comentaris que per a mi, pues, no. Simplement me'n vaig eixir del grup i Roberto Bas està sí, el que vulga mostrar-li el seu carinyo, que vulga despedir-se d'ell, que ho faci. No vull obligar a ningú a que faci coses que no toquen. Jo, al final, el que sí que tinc clar és, igual que Òscar, tindre la consciència tranquil·la, que he donat moltíssim, que a tots els jugadors que hem tingut els he tingut un carinyo espectacular, o sea, un carinyo d'afecte, d'amor per tot el tema de lo que hem conviscut dia a dia. El futbol és igual que qualsevol deport que bueno, passes moltes hores junts i ho vius amb moltíssima intensitat. Ells, no fa falta que es diga jo res, us ho he dit moltíssimes vegades, i al final simplement és el que vols, o sea, el quedar-te en la tranquil·litat, en tu mateixa, en la família i res, a disfrutar de la vida.
8: No hi ha més, la veritat. Per últim, i sobretot per enviar un missatge i sobretot per recordar tota la vostra trajectòria, tots aquests primers 7 anys en l'Ontinyent 1978, com nois 8 anys amb el juvenil. Per exemple, Roberto, tu quin missatge li enviaràs al teu jo del passat en l'any 2019, l'any que vau començar de zero?
17: Ahí la frase que heu clavat en la capçalera, no? El tema este de si algun dia pugem a categoria nacional, humilitat.
8: Això va ser
17: en la gala, sí. Jo recordo perfectament, va ser en la gala quan vam donar la presentació al nou club, no? Des d'aquella aquella persona canvia poc, com a professional sí. Com a professional ha canviat molt. Pressupost de millorant la versió, no? Vaig poder acabar tots els títols de nivell d'entrenador, he après moltíssim, m'he equivocat moltíssim. Crec que al final entre la suma i la resta és positiu en quant a errors i encerts. I bueno, jo li diria que a aquell jo del passat, pues, que no sabia lo meravellós que li esperava una etapa tan bonica, en tanta intensitat, i que tenia per davant un procés meravellós.
8: El jo del passat ha d'estar molt content. Després de 17 anys ha aconseguit aquest objectiu. Per a tu, Òscar?
18: Pues bueno, un poc en lo mateix que estava comentant en Robert, no? Si nosaltres en el moment en què fa 7 anys vam pegar el pas de refundar el club i d'algun dia poder-lo tornar a categories nacionals, a la tercera divisió concretament, que és on històricament sempre ha estat, i bueno, i que el que ha dit abans, no? Que el tornarem en 4-5 anys, que tornarà a estar ahí, i consolidat a nivell de club, a nivell de tot, després de tot el passat, pues, bueno, si m'ho haguem dit que anava a ser tan ràpid, pues no, no s'ho haguem ni en el millor de somnis ho haguem pogut pensar. Per tant, estem més que satisfets, més que contents, i en això és en lo que se anem. I després, pues, en el tema dels futbolistes, pues, bueno, el futbol, lo bo que el deixa són les persones, són els amics, i això no canvia, i estarem ahí sempre per lo que la gent necessita.
8: I molt breu, el futur continua assegurat amb l'Ontinyent 1931 per a vosaltres, a banda de aquesta relació, com no, ja més institucional, anem a arribar a dir, i també futur del propi club ja a nivell esportiu i a nivell de tindre Clariano ple tots els caps de setmana?
17: Sí, bueno, nosaltres continuem vinculats al club, sobretot a costa de Juanma, no? Nosaltres no anem a deixar-lo sol, és un amic, ho vam començar entre tots, i el dia que Juanma pues, decidisca també apartar-se, pues, nosaltres se n'anirem en ell, no? Això és el tema, sobretot de cara a lo que és la institució, tenim que respectar-la, i si nosaltres hem pres una decisió pel bé del club d'apartar-nos, lo que no podem fer és apartar-nos del tot, o sea, tenim que seguir ahí, però simplement per a lo que Juanma necessite, res més.
8: Roberto, Òscar, un plaer, me queden molt curtetes per acomiadar-me de vosaltres en antena, perquè ja arribem a la una, arriba el moment del butlletí informatiu, però sincerament agrair-vos la predisposició, el treball que heu realitzat. L'he vist durant totes les setmanes i, sincerament, molt orgullós del vostre treball i tant de vos puguem veure pronte. Moltes gràcies.
17: Gràcies a tu.
19: És la una, mediodía en Canàries. Pedro Sánchez se desmarca de Leire Díez. El presidente del gobierno asegura que no conocía sus andanzas, así las ha calificado, porque nunca las hubiera tolerado, ha dicho. Desde Montenegro ha respaldado a la directora de la Guardia Civil, cerrando filas también en torno al ministro del Interior, Grande Marlaska. Ana Fernández Vila, buenas tardes.
20: ¿Qué tal? Buenas tardes. Ha asegurado Sánchez que todo lo que se está conociendo estos días le produce indignación, preocupación. Ha defendido que no sabía nada de las maniobras de Leire Díez y que ni mucho menos dio ninguna orden al respecto.
21: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díez. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado. Por eso quiero ser en este caso absolutamente rotundo.
20: El presidente ha dado por buenas las explicaciones de la directora de la Guardia Civil y del ministro del Interior.
21: Desde el gobierno y desde el propio Ministerio del Interior se ha manifestado la confianza en la profesionalidad y la honestidad de la directora general de la Guardia Civil, de Mercedes González. Y por tanto, yo solamente puedo, apoyar esas declaraciones y trasladar esa confianza y ese apoyo en la actual directora general de la Guardia Civil, que por cierto está haciendo un trabajo muy positivo dentro de esta institución.
20: Sánchez también ha respaldado a la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, cuyos contactos también figuran en ese sumario. Asegura además Sánchez que los servicios jurídicos del PSOE están analizando toda la documentación y no descartan emprender acciones.
19: Desde el Partido Popular, Miguel Tellado ha vuelto a pedir la dimisión de Sánchez. En un vídeo difundido por el PP, Tellado dice que el presidente no destituye ni a Marlaska ni a la directora de la Guardia Civil porque Sánchez era y es el uno de todos ellos, el jefe de la banda, el cabecilla, asegura sin pruebas, de toda la corrupción socialista.
22: La pregunta es clara, es que no hay un solo dirigente del PSOE honrado, y la segunda pregunta es evidente, ¿qué hacen todavía ahí? Salgan del gobierno, es más, salgan del Palacio de la Moncloa y háganlo con las manos en alto.
19: Más asuntos. El consumo de alcohol entre los jóvenes ha caído un 60% en España en dos décadas. Según los datos que ha publicado Sanidad, la población de 14 a 24 años es la que más ha dejado de beber, en contraposición a lo que ingieren los mayores, que cada vez beben más. Mariela Lubrido.
23: Un estudio que pone de manifiesto que el patrón de consumo está cambiando. En el fin de semana se triplica. Y otro dato muy llamativo, los episodios de beber de forma intensiva se han duplicado en la última década. Y ya no son los jóvenes los de los atracones. Lo de beber mucho los fines de semana afecta a gente más mayor, a un amplio tramo de 25 a 64 años. Según el informe, hay diferencias de género y socioeconómicas. Diariamente beben más alcohol los hombres con niveles educativos bajos y en situaciones de desempleo. En el caso de las mujeres, son las que tienen estudios superiores, trabajadoras activas y de clase social alta. Por comunidades autónomas, La Rioja, Baleares y Extremadura son las que registran un mayor consumo de alcohol. La cerveza es la bebida que sigue siendo hegemónica, excepto en los mayores de 65 años, que mantienen el vino como opción predilecta.
19: Y esta mañana la FAO ha informado de que los precios de los alimentos a nivel global han bajado un 0,2% en mayo. Sira Valdés.
0: En su índice de precios mensual, la FAO constata de nuevo la resiliencia de los productos alimenticios básicos, pero sigue advirtiendo del impacto que el cierre del Estrecho de Hormuz podría tener en los cultivos en los próximos meses. De momento, en mayo, los precios bajaron ligeramente a nivel global, un 0,2%, gracias especialmente a que los aceites cayeron casi un 5%, cae ligeramente también el precio de las carnes, pero sube con fuerza el de los cereales, un 2,6%, y sobre todo el de los azúcares, que se dispara un 7,5%. Entre otros motivos, dice el organismo, porque el principal exportador global, Brasil, está destinando parte de su cosecha a fabricar biocombustibles, concretamente bioetanol.
19: Deportes, Iria Vieira, buenas tardes.
1: Muy buenas, la selección española vuela ya hacia tierras americanas para comenzar la concentración definitiva antes del Mundial y disputar el segundo y último amistoso de preparación, que será contra Perú el próximo martes. Además, la selección femenina se enfrenta hoy a las 9 a Inglaterra en Mallorca, buscando obtener el billete directo para el Mundial de 2027. Para ello, necesita ganar hoy por más de un gol. Y en la carrera electoral a la presidencia del Real Madrid, a 48 horas de las elecciones, Enrique Riquelme sigue insistiendo en su compromiso de que el Real Madrid será siempre de los socios y que si no logra traer a Haaland y a Rodri, se compromete a asumir el pago de todas las cuotas de los socios. Por otro lado, en baloncesto tenemos los cuartos de final de los playoffs de la ACB. A las 7 se enfrentan Bilbao Basket y Valencia Basket en el segundo partido de la serie. Manda el Valencia 1-0, por lo que si gana hoy estará en semifinales. Y a las 9 de la noche se disputa el segundo partido de la serie entre Juventud y Baskonia. El Baskonia ganó el primer encuentro y también si gana hoy cerrará su pase a semifinales. Una última cita, esta vez con el tenis en Roland Garros. Desde las 2:30 se disputa la primera semifinal que enfrenta al checo Mensik y a Zverev, el número 3 del mundo, y la otra semifinal, un duelo italiano entre Arnaldi y Coboli, se jugará desde las 7 de la tarde.
6: En un mundo donde los algoritmos eligen qué es lo que importa, ¿cuál es la actualidad?
2: La filosofía que lo peta en redes.
6: ¿Y quién es el último gurú de moda? Tú haces algo revolucionario. Elegir por ti mismo. Eliges.
3: Yo creo que es más necesario que nunca este pensamiento crítico sobre
6: pensar.
24: Well, I mean, you know, by that time,
3: bueno, let's say aquel entonces.
6: Escuchar otras voces.
25: Pero a ti te daría el papel, ¿eh?
3: Me lo darías, ¿no?
25: Te daría el papel de hacer de ti mismo.
6: Y disfrutar la conversación. Eliges a vivir, que son dos días. Y es que nuestro algoritmo.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo está?
6: Eres tú. A vivir, que son dos días, con Javier del Pino. Cadena SER. El poder de la conversación.
19: De momento es todo. Sigue la información en la serie a partir de las 2, la 1 en Canarias, hora 14, con Javier Casal.
6: Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER. Cadena SER, Comunidad Valenciana.
26: El Día Mundial del Medio Ambiente es el Día de la Bicicleta de Amparo y el Día del Huerto de Sento. Y también el de la Barca de la Albufera de Jaime. Porque este día es el de toda esa gente que hace posible este gran día. Día Mundial del Medio Ambiente. Generalitat Valenciana.
27: Xàtiva té una història que no sols es veu o s'escolta, se sent en el cor. Aquest mes viu el Corpus i la mítica crema de Xàtiva com mai abans. Tots els caps de setmana de juny vine a les nostres noves visites guiades i teatralitzades, inclusives i adaptades per a persones amb discapacitat visual o auditiva. Informació i reserves en xativaturismo.com. Ajuntament de Xàtiva.
28: Está buenísimo el rebozado de estos calamares. Están súper crujientes. ¿Cuál es tu secreto?
29: Harina Yolanda. ¿No la conoces? Es una maravilla. Yo la utilizo en todos mis rebozados y también en mis bizcochos. Además, como no necesitas huevo, ahora mismo ahorras muchísimo.
30: Harina Yolanda. Repostería y rebozado sin huevo. En la sección de harinas de tu súper. Y búscala también en redes sociales.
6: Radio Ontinyent, Cadena SER. En la Cadena SER, hoy por hoy Ontinyent, Baida al Baida. Miguel Coy.
4: del migdia, 8 minuts. Iniciem segona hora d'Este Hoy Por Hoy on Tinyent Vall d'Albaida en el divendres 5 de juny de 2026. I anem a parlar en este inici de segona hora de la vaga indefinida del professorat valencià que encara està ahí i que ja ha entrat en la seva quarta setmana. El conflicte continua sense una eixida clara. Avui, a les 2, en menys d'una hora, sindicats i conselleria tornen a reunir-se després de dies de bloqueig en les negociacions, mentre als centres educatius es manté la tensió i també el cansament acumulat. El professorat, ja ho hem dit moltes vegades, però insisteix que la protesta no és només una qüestió salarial, sinó també una denúncia del deteriorament progressiu de les condicions en què s'està sostenint l'educació pública valenciana. I així a la Vall d'Albaida, de la nostra comarca, l'Assemblea Docents continua mantenint viva la mobilització pràcticament a diari. Bueno, pràcticament no, a diari. Tots els dies tenim coses. I avui volem saludar de nou a Pablo Ferrer. Què tal? Molt bon dia. Com estàs, Pablo?
5: Hola, bon dia.
4: Benvingut al programa. Almudena Juan, què tal? Molt bon dia.
7: Hola, bon dia.
4: I Sònia Montagut. Sònia, què tal? Molt bon dia.
9: Hola, bon dia.
4: Benvinguts de nou als tres. Jo vaig a fer la pregunta que segurament us fa tot el món pel carrer, però és que necessite fer-la. Com esteu? Comença el que vulgui, però com esteu ara, avui?
7: Doncs estem desgastats, desgastades i cansades, però perseverants, perquè sabem que les coses que demanem són justes.
4: Tu què dius, Sonia?
9: Opino com Almudena. La veritat és que està sent dur física i sobretot emocionalment, però sí que és cert que veure el recolzament de la societat, de les nostres famílies, nostres alumnes, quan ens juntem en l'assemblea comarcal, ens encoratgem molt i sabem que hem de continuar endavant.
4: Crec que hi ha una cosa, Pablo, espero de les tres, que al principi el debat podia ser que si hi hauria seguiment o no de la vaga. Però ara ja han passat 4 setmanes i jo crec que la pregunta pot ser una altra, no? Que com és possible que el professorat continua aguantant després de tant de temps? Jo no sé què és el que està mantenint viva la vostra mobilització, Pablo.
5: Sí, doncs jo crec que la resposta és ben clara. El fet que estiguem 4 setmanes al peu del canó i cansats i cansades i amb un desgast emocional, físic molt important, però el fet que estiguem així encara és que creiem i estem totalment convençuts que el que defensem és el que s'ha de defensar. És la lluita per una escola pública de qualitat i no pararem fins a que l'aconseguim.
4: I en quin punt es trobem avui? Perquè clar, d'ací no res, nova reunió entre la conselleria i els sindicats, però pareix ser que està molt llunyana la possible o el possible acord. Què em dieu? Quina és la vostra sensació? Què és el que dieu entre vosaltres?
9: Que estem jugant al despiste. No tenim una idea clara perquè ja ens ha fallat la intuïció tantes vegades que sempre pensem que serà l'última, que ojalà que siga l'última vegada, que tinga un poc de seny, que es concreten quantitats, dates, que és el que nosaltres necessitem. Som conscients de que són moltes les peticions que fem. Per això també en una de les votacions es va convidar al professorat a ordenar per prioritats quines eren les que necessitàvem que es resolgueren primerament. Val? Donarem la nostra opinió i sabem que en totes és molt complicat arribar a un acord, però necessitem diàleg, necessitem veure aquesta iniciativa negociadora, aquestes portes obertes que diuen que sempre ens donen, però quan anem sempre les tenim tancades. I ens agradaria això, veure una miqueta de llum, dates concretes, quantitats concretes, plans específics per veure que això es pot fer realitat, perquè si no és tot efímer, no serveix el incorporarem progressivament. Ja, però necessitem saber quan i quant incorporareu.
7: Sobretot una voluntat negociadora, com bé ha dit Sònia, no? I una creació d'espais reals de diàleg. Nosaltres som un col·lectiu que estem molt posades a resoldre conflictes, a dialogar, a mediar. I aleshores, una figura mediadora que facilitara este diàleg, els acords en un moment d'un conflicte que s'ha socialitzat perquè realment està ahí i la tensió que s'ha sostingut a nivell de comunitat educativa, nosaltres estem molt desgastades però també els claustres, també les famílies, també l'alumnat. Aleshores, la solució passa per ahí, no? I això ho han de garantir les institucions que tenen la seva, que és la seva responsabilitat, no? Donar solucions al conflicte.
8: Clar. De esto, Sonia, abans, que no... No voleu dir ja que... Perquè cada vegada que hi ha una reunió, no, esta serà la definitiva...
7: Sí.
8: Però vos poso un exemple. Jo este matí, escrivint l'entradeta del guió, la primera frase que he posat és potser estem amb la jornada decisiva. I he dit, què decisiva? Si portem dient això quatre setmanes.
9: Ja ens agradaria.
8: I l'ha llevat, perquè clar, és al final jo crec que hem normalitzat això de que ara sí, ara és la bona, no?
7: Sí.
8: Però mai arriba.
7: És important també tindre en compte que 20 dies de vaga,
8: clar,
7: i fa 20 dies de vaga, és una senyal d'alguna cosa, no? De que una cosa estructural no té l'atenció que mereix, per exemple, no? Perquè és un dia i un altre dia, i sostindre això...
9: Clar,
7: s'ha d'anar més enllà.
9: Sí, és un desgast per a tots, per a l'alumnat, per a les famílies, per a tota la comunitat educativa. Aleshores, no és sols un desplan de cara a nosaltres, és
7: no.
9: De cara a tots. I clar, després escoltes declaracions en els que estan preocupats, en els que estem així esperant, i sents que estan jugant en tota la comunitat educativa, i sols que demanes un poc de seny per a tots. Deixar-se ja un poc de polititzar en excés, sabem que això està infestat políticament, però deixar de polititzar en excés i estar així com a servidors públics tots i dialogar per a la ciutadania.
5: Sí, el fet de portar aquestes quatre setmanes, no? I tenim la sensació, els docents i les docents, que si no apretem de valent, conselleria no ens fa cap cas, no? I posa com a exemple unes instruccions que conselleria va treure a inici de setmana, no? En el qual parlava del tema de les temperatures extremes a les aules, no? Clar, tot això arriba, han fet unes instruccions en les quals, no, donen unes recomanacions que moltes vegades no es poden complir, no? En els centres, perquè diuen, no, baixa persianes, posa tendals, busca zones d'ombra, trasllades alumnes a una altra classe on hi hagi, val? I, però, clar, això ha sigut fruit, aquestes instruccions que considerem totalment insuficients, han sigut fruit de quatre setmanes de lluita i centenars de queixes en les quals escoles i els instituts estan passant a conselleria les temperatures a les quals arriben les seues aules. Recordem que el màxim legal establert per treball, pel Ministeri de Treball, són 27 graus. Va, per exemple, no? Perquè és una notícia d'ahir que s'hi ha llevat.
8: Sí, sí.
5: Per exemple, ahir a l'IES Cimarro de Xativa, val, es van fregar els 35 graus dins de classe. Val? Això ja passava l'any passat.
7: Ja passava.
8: És que clar, és que t'anava a dir, és que això no és nou.
9: No.
5: Ja passava
8: això
5: i...
8: Això porta molt de temps.
5: Clar, i el que dia el director és que l'any passat van dir sí, promesa, no? Anirem, estudiarem el cas, farem unes inversions. A dia d'avui, el director ixia i diu, bueno, així han vingut a fer un pla, però ningú ha vingut a fer una instal·lació correcta. És a dir, i estem a altra volta, a temperatures extremes, amb alumnat que es pot desmaiar en classe, i han ocorregut casos, i no només en Xàtiva, sinó quasi també el Jaume, també han patit en altres col·les episodis de calor extrema.
9: És veritat, i això és tot degut a les males infraestructures en les que contem en l'educació pública.
8: Jo el que espero és que no és que ningú conseller o consellera dient el mateix que va dir el conseller d'Educació i de la Comunitat
9: sí.
8: de Madrid. No sé si escoltava les declaracions
9: sí.
8: que dona, i ho tinc que dir, és la meva opinió personal i professional. Dona vergonya que algú que tinga un càrrec d'aquestes característiques diga que jo també passe calor en Múrcia i aquí estoy, no?
9: Vull dir, sí, la ministra, per exemple, ha dit que...
8: I que, además, el calor pot inspirar.
9: Correcte.
8: Vull dir, és que...
9: Que les altes temperatures, ho ha dit el ministeri, les altes temperatures són un risc per a la salut.
8: Sí, ahir també la ministra va fer un anunci en esta casa, en la SER, de, en principi, van a aportar més milions des de l'Estat per a poder climatitzar els centres de salut, els centres educatius,
9: etcètera.
8: Clar, és que
9: la proposta que a nosaltres ens fa en aquest aspecte, que estava dient Pablo anteriorment, de lo que són infraestructures en el pla de climatització, són 10 milions d'euros, que clar, així sona molt, molta quantitat,
8: sí, però
9: clar, és que són més de

0: si tu ho pots instal·lar o no. Hi ha centres molt propers, com és el d'Agullent, en el que sí que s'ha sol·licitat, i l'Ajuntament és el que posa els diners, però és que no s'han acceptat. Aleshores, la part econòmica és irrisòria, però és que per molt que tu intentes solucionar, tampoc t'ho faciliten. Yeah. Són sempre entrebancs, sí, constants.
1: La qüestió és això, no és falta de diners o de pressupostos, sinó falta de prioritats, uh-huh, no? De prioritzar què és el que necessites. S'ha parlat molt de política, uh-huh, no? de que si la vaga era política, de que si...
2: Sí, es continua parlant d'això.
1: I es continua parlant així, fent un ús que no està clar, perquè tots entenem que la política és la millora de les condicions de la ciutadania. Uh-huh. I en aquest sentit, quan s'està demanant-se, està demanant-se una millora que és per a tots. Uh-huh. Per a tot el món.
2: Abans parlàveu de que heu fet unes prioritats vosaltres també per a passar a conselleria, per a tindre i clar què és el que necessiteu per a arribar a acords, no? I que anem a fer-ho més fàcil. Quines són aquestes prioritats? Teniu clara la llista? O...
3: Sí, el que vaig dir a la consulta és que la prioritat número 1 eren les ràtios. Considerem que és allò fonamental que ens permet treballar a més alumnes de forma adequada i amb la qualitat que es mereixen. Uh-huh. Aleshores, és la primera reclamació, baixar les ràtios. No podem estar en 35 alumnes en batxillerat, no podem estar en 30 alumnes en l'ESO, que és la part que jo més...
2: Sí, sí.
3: Perquè soc professor de secundària, que no demanem baixar aquestes ràtios. És a dir, que siguem propostes serioses. Clar, la proposta de conselleria és a molt llarg termini, és a dir, és d'ací a l'any 32 i d'ací el 32 encara queda molt.
2: Són 6 anys.
3: I poden passar mil coses, ens poden desviar l'atenció per molts llocs, la paraula del Consell moltes vegades no és massa fiable, com estem veient, per tant desconfiem i el que volem és que siguin unes mesures realistes i a curt termini, i per això cal inversió, hi han d'invertir i no hi ha volta de fulla. I els ciutadans i ciutadanes hem de tindre clar que educació i sanitat són els pilars bàsics de la societat i hem d'apostar per això, i hem de recuperar estos serveis i exigir a les autoritats que ens governen i que treballen per nosaltres, que ens donen uns serveis públics de qualitat.
2: Jo volia preguntar-vos, bueno, a banda de les ràtios, està la ràtio i després què seria el següent pas?
1: La recuperació de les plantilles, perquè van faltar recursos personals,
2: clar,
1: no només de materials, sinó també personals. Per atendre
3: infraestructures. Sí, el tema de la burocràcia s'ha arribat a un acord.
2: Ahir hi ha un acord, no?
1: Sí.
3: Per tant, que no és una postura que nosaltres tinguem tancats en banda. És a dir, la proposta de burocràcia, que és la que no li costa diners a conselleria, i s'ha tancat.
1: Clar. I ho hem entès i ho he acceptat.
2: Jo volia preguntar-vos una cosa, perquè, clar, moltes vegades, i ho hem dit, i ho parlem des de que veniu ací, la desconnexió entre qui pren decisions i el que passa realment a les aules, no? Esteu dient-ho i jo estic mirant i me dono compte i la gent també, però esta vaga està servint almenys perquè la societat entenga millor de deberes què passa dins d'un centre educatiu? Oui? Perquè
1: sí.
2: És que jo tinc la sensació que fa un mes... Això no passava.
0: Sí, no.
2: La gent no parlava de ràtios,
0: no.
2: Ni parlava de infraestructures.
0: Hi havia molt de desconeixement. I si servís perquè la gent veja les dues visions, no? Els dos costats, i ens pare i ens pregunte, que nosaltres estem dispostos a conversar amb la gent, a contar. Nosaltres, per exemple, a la nostra escola, al Martínez Valls, farem una reunió per a les famílies. I es diguem, és que quan vos diguem ràtios, quan vos diguem burocràcia, quan diguem infraestructures, entenem que per a vosaltres són paraules que a lo millor no vos sonen,
2: sí,
0: estrany.
2: Que llunyanes, sí.
0: I clar, es van posar exemples reals de com afectava totes aquestes coses al dia a dia de l'aula. I van dir, ostres, ara sí que entenc tot el que esteu dient. Jo crec que sí, que s'ha fet molta pedagogia, o això és el que hem intentat des del principi, parlar molt amb la gent, explicar què és el que passava, per això també agraïm sempre que ens doneu aquesta oportunitat per poder compartir aquesta informació.
1: Les assemblees docents també,
2: clar,
1: també han sigut una unió entre professorat que
2: això, heu creat com una xarxa que abans a lo millor no estava.
0: I és una de les millors coses
1: que quedarà.
0: Sí.
1: Després que com a col·lectiu també estem molt acostumats a resoldre a treballar en l'adversitat, i és,
2: clar,
1: com que ho havíem normalitzat.
2: Exacte.
1: I aleshores quan tu dius com que ara, i això és la diferència que hi ha, que ara es parla d'aixes coses que són importants, que les famílies que tenen fills en escoles públiques ho saben,
2: clar,
1: però ara ho hem

0: posat
1: a l'abast de tot
2: sí,
1: el món.
2: Probablement, moltes famílies amb fills amb necessitats educatives eren molt més conscients perquè ho patien en carn pròpia, i ara és com... tota la gent està donant-se compte de tot el que han passat aquestes famílies, i m'alegre també que puguen contar per fi amb tot aquest suport que fins ara no tenia.
1: Anem acabant ja, i espere que no passe el que vaig a dir-vos, però vos preocupa que si no hi ha una solució clara aparega el gran problema de la desmotivació?
0: La desmotivació per part del professorat?
1: Sí.
0: Jo crec que hem demostrat que tenim molta paciència.
1: Clar, és que enteneu-me, és que clar...
0: Molta capacitat de sostindre.
1: Sí.
0: Això crec que és el que més...
2: Sí, de fet, som conscients que això no acaba així.
3: Sí. Sí.
2: Que a setembre ja estarem...
1: Ho teniu clar, no?
3: Claríssim.
0: Sí. El que sí que volem apuntar és que si això s'allarga a setembre, que és un escenari possible...
1: És una possibilitat, sí.
0: Que seria... molt important, sobretot, una figura de mediació. Això és el manual bàsic de resolució de conflictes. Tot el món ho sap, o hauria de saber.
1: L'hauríeu saber, Rosi.
0: I que els interlocutors han de ser, a banda dels sindicats majoritaris, també els altres agents, la resta de convocants, que són les assemblees de docents, perquè són els que sabem.
2: Sí. I que estem ahí dia a dia.
0: I que estem ahí dia a dia i coneixem de primera mà. I jo crec que sempre és... L'esperança no es perd, en que... s'ha de seguir.
1: Tant de bo. Bueno, tant de bo se solucioni, no? Tant de bo que estigueu ahí,
0: si és més
1: com a solució. Com a solució.
2: Però sí que és cert que som conscients de que a partir d'ara no podem tornar enrere,
0: ni un pas.
2: I que a partir de setembre probablement moltes coses deixen de ser com sempre havien sigut.
1: Doncs veurem què és el que passa. Estarem pendents. Sempre tindreu la finestra i la porta oberta d'esta casa per a poder contar com va i com esteu. Perquè sempre estarem així. Gràcies, Sonia, Almudena, Pablo. Que vagi molt bé. Molta sort.
3: Moltes gràcies.
1: Adéu.
4: Ràdio Ontinyent, Cadena SER.
5: WocoShops llega con el outlet del verano. Del 4 al 6 de junio, pásate por WocoShops y encontrarás todo tipo de sandalias, carteras, vestidos, bolsos de playa, caftanes y complementos a precios increíbles. Con marcas como Don Algodón, Coronel Tapioca, Eferri, Fortime, Amici, El Caballo, de 10 a 2 y de 4 a 8. Y sábado de 10 a 2. Del 4 al 6 de junio, outlet WocoShops, Avenida del Textil 49, Ontinyent.
6: Ara que s'acosta el moment de decidir el teu futur, recorda, pots estudiar prop de casa, al campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València. Graus en Ciències Ambientals, Comunicació Audiovisual, Tecnologies Interactives, Empresa i Tecnologia Digital i Enginyeria de Tecnologies de Telecomunicació, especialitat Soy Imatge. Universitat Politècnica de València, per un futur sense límits.
7: Encara no tens el teu kit per al nou sistema de residus? Vine a recollir-lo evitant cues demanant cita prèvia al web citaprèvia.ontinyent.es. Consulta també els horaris de les xerrades informatives a les xarxes socials municipals i al web ontinyentrecicla.es. Recordo, citaprèvia.ontinyent.es, perquè allò que fem avui definirà la ciutat que serem demà. Ajuntament d'Ontinyent.
8: Luces suaves, aromas de lugares lejanos, un cóctel en tu mano y sabores que te transportan. No necesitas billete, solo venir. Ganesh, mucho más que un restaurante. Portal de León 9, Xàtiva. ganesheclectico.com.
9: En la cadena SER, hoy por hoy Ontinyent baida al baida. Miguel Coy.
10: Garantir que qualsevol ciutadà, visca on visca, tinga el mateix accés a una sanitat de qualitat. A més de repte, sobre la taula es celebra avui al Teatre Echegaray d'Ontinyent la tercera jornada de bioètica assistencial, organitzada pel Comitè de Bioètica Assistencial del Departament de Salut Xàtiva Ontinyent. I ahir hem estat a Ràdio Ontinyent i hem parlat amb els protagonistes d'esta jornada. Estem amb Agustí Escandell, metge i president del Comitè de Bioètica Assistencial. Com a organitzador i veu experta en la matèria, quan parlem del principi de justícia aplicat a la gestió de la sanitat d'un departament com el nostre, Xativa Ontinyent, de què estem parlant exactament a la pràctica, Agustí?
3: Hola, bon dia. Bueno, estem parlant d'una cosa tan senzilla i tan del dia a dia que patim com a professionals, però també des del punt de vista dels usuaris, com la dificultat que tenim per algunes circumstàncies per a donar una assistència, diguem, de qualitat, o moltes vegades per garantir un accés a la sanitat, que és un dret que tenim fonamental. Estem parlant de que tenim una dispersió geogràfica molt gran, tenim una àrea geogràfica molt gran, tenim una població més envellida en aquesta zona, tenim una distància als grans nuclis urbans també molt llarga, que moltes vegades dificulten que puguen arribar així especialistes i professionals. I quan estem parlant de justícia, estem parlant d'igualtat. I és això, la igualtat que tindríem tots que tindre per accedir a la sanitat.
10: Coincidir esta jornada en els primers dies d'obertura definitiva d'un nou hospital al departament, com és el de l'Hospital d'Ontinyent. Estaves parlant de doncs, la demografia, la geografia, temes que van abordar-se en aquesta jornada. Són estos els principals obstacles per aconseguir una bioètica realment equitativa en la nostra salut pública?
3: És molt bona pregunta i per això hem significat molt la jornada fent-la des d'Ontinyent, perquè pensem que és un tema de gestió, però és un tema d'ètica de la gestió, d'aplicar els valors i de creure'ns que tots som iguals i tots hem de tindre el mateix dret d'accedir a la sanitat. Per això, haver obert l'Hospital d'Ontinyent ens pareix una fita molt important, perquè ens iguala als ciutadans i ciutadanes d'aquest territori en les zones que no tenen tant de problema.
10: Ara cal aprofitar aquesta nova obertura que gestione els hospitals per tindre una sanitat més justa al nostre departament?
3: Clar que jo penso que és una molt bona oportunitat, però no és el final, és el començament, perquè ara tenim un edifici, tenim una infraestructura renovada, però ara hem d'omplir-la de professionals en bones condicions laborals, que siguin atractives i donar un servei de qualitat. Sí que és veritat que ha costat molt, però penso que al final la raó ha caigut al nostre costat i penso que els polítics i els gestors han de ser conscients que el dret a l'accés a la sanitat és un dret fonamental.
10: Agustí, moltes gràcies.
3: Moltes gràcies, moltes gràcies.
10: Parlem amb Sònia Francés, psicòloga i membre d'ANIMA, una de les ponents d'aquesta jornada. Sònia, com a participant en la taula de debat Equitat, límits i corresponsabilitat, el paper de les associacions, vosaltres participeu en esta taula molt potent sobre el paper de les associacions. Quina és la realitat que us transmeten els usuaris i familiars respecte a les diferències de cobertura o l'accés segons el lloc on resideixen?
11: Val. Nosaltres jo trobo que venim a ficar un poc aquest punt d'inflexió, perquè jo sí que penso que n'hi ha moltíssim teixit associatiu que necessita molta més envergadura, etc., i col·laboració de la sanitat. I nosaltres, realment, les nostres funcions són d'acompanyament a usuaris i familiars. Per tant, no ve directament revocat per la sanitat, encara que sí que contribuïm com un continu a ell.
10: Estem amb Maria José Pascual, psicòloga de l'Associació de Familiars i Malalts d'Alzheimer d'Ontinyent. Maria José, com a participant en una de les taules de debat, equitat, límits i corresponsabilitat, vosaltres diríeu que... a veure, quina és la realitat que vos transmeten els usuaris i familiars respecte a les diferències de cobertura que puguen haver estiguen on estiguen?
12: A veure, nosaltres des de l'associació, bueno, avui anem a exposar un poc quins són els serveis que nosaltres oferim des de FAO i a partir d'ahir explicar un poc que a veure, nosaltres estem fora del servei sanitari. Entonces col·laborem d'alguna manera en, sobretot en oferir les valoracions neuropsicològiques i un poc descongestionant també l'atenció perquè d'altra manera no se li podria donar a aquestes persones que tenen demència, tant a les persones com a els seus familiars.
10: Altra de les membres que van estar en aquesta taula redona, junt a FAO i ANIMA, és Isabel Esparza, presidenta d'Aspromivice. Isabel, benvinguda, bon dia.
13: Bon dia a tots i totes.
10: Què significa per Aspromivice el estar en una taula redona i en una jornada com aquesta, si no en tinguem?
13: Bueno, pues jo penso que al final és una cosa molt important, perquè des de la nostra associació sempre han cregut que el que és sanitat, benestar social i tot, hauríem de tindre una relació més estreta, més còmplices, perquè al final representem a un grup d'usuaris que la majoria tenen problemes de salut en tota la seva vida, entonces per tant és molt important poder vindre a compartir les nostres inquietuds a esta taula.
10: Moltes gràcies, Isabel.
13: A vosaltres.
10: Aquesta jornada ha sigut inaugurada per l'alcalde d'Ontinyent, Jorge Rodríguez, i a ell li hem preguntat què significa per a la ciutat acollir una jornada d'àmbit bioètic tan rellevant com està i quina importància té que es descentralitzen estos debats de les grans capitals i quins reptes tenen tant Ontinyent com la resta de municipis de la comarca de la Vall d'Albaida per assegurar aquest dret de justícia en la gestió sanitària.
14: Bé, jo crec que en primer lloc el que vol dir és que Ontinyent està cada vegada més en el mapa, també en el mapa de la capacitat d'atraure events, no? Des d'events esportius, com el que també estem celebrant en aquest moment, com un congrés, un torneig internacional femení, fins a events, diguem, de calat, en els que es parla, per exemple, de bioètica, com és este cas. I després jo crec que sí, que també significa un pas cap a la coherència. Vull dir, aquestes jornades parlen precisament de l'equitat en el tractament hospitalari en el tractament sanitari. No? Una de les qüestions que precisament crec jo que van a determinar aquesta equitat és la possibilitat de que qualsevol territori pugui tindre una assistència sanitària de qualitat. És a dir, cada un de nosaltres tenim el dret a viure allà on decidim viure i hem de tindre uns serveis d'acord amb el lloc al que vivim. Per tant, jo crec que aquesta descentralització és també una mostra del pas necessari de la pròpia descentralització de l'administració en el seu objectiu d'estar més a prop de l'administrat. El principal repte és el transport públic, realment. Vull dir, Ontinyent ha anat cada vegada més, pues, d'alguna forma situant-se com una ciutat en la que la gent vol viure. Som, de fet, la ciutat en un major ràtio de fidelitat residencial, és a dir, som la ciutat de la Comunitat Valenciana en la que més gent que ha nascut vol continuar després vivint així, però és cert que depenent de professions en les quals has de traslladar-te a València, hi ha un problema real amb el tren o amb el bus, amb el transport públic, que fa dependre molt del cotxe. Això a què ens ha dut? Ens ha dut a que hàgim tingut que ser declarats com a departament de difícil cobertura precisament per garantir la presència de sanitaris. Si pensem que sols l'apertura del nou hospital va a suposar la contractació de 137 noves persones de l'àmbit sanitari, estem pensant en 137 persones, algunes de les quals seran d'Ontinyent o Rodalies, però moltes d'elles no seran de la zona i que, per tant, van a necessitar d'un transport públic. Anar fins a Xàtiva és molt senzill, anar fins a Ontinyent en tren des de València no és gens senzill, és més bé una odissea. Per tant, una de les nostres reivindicacions, no sols per el tema sanitari, sinó per el tema sanitari, per el professorat, per a la implantació de veterinària i el creixement de la Universitat de València a la nostra ciutat, és precisament aquesta millora del transport públic, ja siga via ferroviària, ja siga per carretera, però una millora substancial en reducció de temps i en increment de freqüències.
10: Així finalitzem aquest reportatge des del Teatre Etxegaray, on està tenint lloc aquesta tercera jornada de bioètica assistencial, on professionals de la salut, experts en bioètica i el teixit associatiu local i comarcal estan reunits per analitzar les dificultats geogràfiques, demogràfiques i la gestió en l'entorn rural. Podríem dir que és una cita clau per a entendre cap a on camina el sistema sanitari públic i on els protagonistes o part dels protagonistes d'aquesta jornada, doncs hem pogut parlar amb ells.
1: Moltíssimes gràcies, Esteban Arroyo. Uns anuncis i anem a parlar de literatura, sí, a Ràdio Ontinyent, Cadena Ser. Vinga.
4: Ràdio Ontinyent, Cadena Ser.
15: Com cada divendres, la informació més pròxima t'espera a Loclar. Ja pots trobar el periòdic Loclar en la seva edició en paper, als quioscos i punts de venda habituals. Tota l'actualitat d'Ontinyent i la comarca. Notícies, entrevistes, reportatges, cultura, esports i la vida del nostre poble a les pàgines de Loclar. Informa't amb rigor i proximitat. Informa't amb Loclar.
16: ¿Sigues viendo cómo suben los precios de la vivienda mientras esperas? Es tu momento. En Ática Inmobiliaria llega la promoción de obra nueva Edificio Farinera. Últimas viviendas disponibles de 2, 3 y 4 habitaciones de renta libre con calidades de lujo. Sin comisiones, sin costes de gestión inmobiliaria. Además, paga cómodamente durante 2 años y asegura hoy el precio de tu futura vivienda. Infórmate ya en Ática Inmobiliaria y reserva tu futuro hogar. Edificio Farinera. Últimas viviendas. El momento es ahora.
9: En la cadena SER, hoy por hoy Ontinyent Baida al Baida. Miguel Coy.
1: Una del migdia, 39 minuts. Mireu, hi ha gent que es passa la vida estudiant les paraules i després hi ha qui, quan ja sembla que ho ha dit tot, decideix començar a inventar històries. És el cas de Concha Penedès. És el nom literari d'Immaculada Penedès Martínez, que és lingüista, professora universitària, especialista en fraseologia i catedràtica honorífica de la Universitat d'Alcalà. Compten això, eh? Després d'una vida dedicada a l'acadèmia, a la investigació, a l'ensenyament, va tornar al seu poble, Albaida, i va obrir una nova etapa, la d'escriptora de ficció en valencià. Després dels llibres de relats Et contaré un succeït al poble i el llibre de les cares, ara presenta El mal que a tots alcança. Una novel·la històrica ambientada entre 1693 i 1717 que ens trasllada a la Guerra de Successió Valenciana, al conflicte entre maulets i botiflers i també a una societat plena de pors, lleialtats i ferides que pot ser encara... No sé si hem acabat de tancar del tot. I anem a parlar amb la protagonista, Concha Penedès, què tal? Molt bon dia.
17: Bon dia, molt bé, gràcies.
1: Benvinguda al programa i gràcies per estar amb nosaltres.
17: Vosaltres.
1: Concha, jo és que tinc curiositat, perquè jo crec que ja, abans d'entrar en el llibre, jo crec que una cosa molt bonica en la teua història, personal i professional, que és que després d'una vida analitzant les paraules des de la lingüística, arriba un moment... en què decidixes començar a crear mons i personatges. Què va passar ahir? Quan notes que ja no et basta estudiar llenguatge i necessites contar històries?
17: A mi m'agrada sempre molt llegir. Uh-huh. Jo, quan era xocoteta en estiu, m'assentava en el balcó a llegir, se n'anava a la claror i era incapaç d'alçar-me la cadira i entrar dins a casa i encendre la llum per continuar llegint. Però, encara que pugui ser una paradoxa, jo m'he dedicat a la llengua, a estudiar les llengües.
1: Clar.
17: I la lingüística. I molts anys he col·laborat en el programa de Festes d'Albaida,
1: sí,
17: escrivint sobre algun tema de lingüística de manera que resultara accessible a un públic general.
1: Val.
17: Però un any, en el 2021, em va ocorrer escriure una narracioneta sobre el diluvi que va hi haure a Albaida en el 1884. El diluvi va existir,
1: vale,
17: i sobre aquest fet històric vaig fer una ficció. Allò em va agradar. Vaig dir, això és curiós.
1: Uh-huh.
17: Vaig a veure si, basant-me en els relats de Succeïts Albaida, escric un conjunt de relats i es publique.
1: Uh-huh.
17: I d'ahir va vindre el primer llibre.
1: Clar,
17: llibre.
1: Clar.
17: Vas agarrant-te a d'això...
1: T'agrada, no deixat... t'agrada.
17: Sí, t'agrada. Tens que llegir molt, perquè també tens que documentar-te en el tema que vols escriure, però a mi també m'agrada molt sempre la història, encara que jo no he estudiat història.
1: Mm-hmm.
17: Doncs m'agradava la història, m'agradava la literatura, tenia molt més temps del que... Tinc ara molt més temps del que tenia abans, i d'ahir va vindre aquest primer llibre, el segon del llibre de les cares, i ja ara aquesta novel·la històrica.
1: Parlant d'aquesta novel·la, El mal que a tots alcança, entres en un terreny que, jo, a veure, és delicat perquè és la Guerra de Successió Valenciana,
17: sí,
1: que continua sent un episodi molt carregat simbòlicament, això sí, que t'he de dir a tu que no sàpigues. Jo no sé si tens por que el lector llisca la novel·la només des d'una mirada ideològica o política.
17: No, no tinc por.
1: Val.
17: No tinc por. El que dic és que és el que realment ocorria o passava. Mm-hmm. El que tinga un reflex en l'actualitat és una mm-hmm. altra cosa. La Guerra de Successió va enfrontar a la noblea i a l'alta clerecia. Mm-hmm. Era un bàndol, els botiflers, front als terratinents, els jornalers i el baix clero, mm-hmm. que eren els maulets. Explicar això o utilitzar aquesta situació per a crear uns personatges i uns fets inventats i unes accions inventatges, per mi no ha suposat cap problema. Uh-huh. No ha suposat cap problema. Si el problema el veu algú quan jo dic en la introducció, per exemple, que la noblesa valenciana es va allunyar del poble abandonant l'ús del valencià i passant-se a utilitzar el castellà, o si algú veu que a lo millor no sé si n'hi ha una certa inclinació per el terratinent, que és un maulet, i el vicari d'Agullent nascut en Albaida, que també és un maulet, front al marquès d'Albaida, que és un botifler, pues, bueno, a mi això no m'importa.
1: M'agrada la teva resposta. Tu creus que és més senzill fer arribar a la gent capítols de la nostra història com este a través de la ficció?
17: Si és més...
1: Sí, perquè la gent entenga què és el que va passar...
17: Xar,
1: perquè
17: sí, és que molt... pot ser més fàcil fer-los arribar a Xina. El que passa que, clar, la gent ha de tindre clar que això no és història, no és un llibre d'història.
1: Clar,
17: novel·la històrica que està basada en uns fets reals, mm-hmm. en personatges també reals, com el tercer marquès d'Albaida, que va existir, el vicari d'Agullent, que... va existir també, encara que jo sols tinc una referència, que és que el van tancar al castell de Xàtiva a la presó perquè era un maulet, tot l'altre m'ho he inventat jo, i el terratinent me l'ha inventat jo també. La gent, jo suposo que serà conscient d'això. Quan parle de Carles II, de Felip V, de l'arxiduc Carles d'Àustria, de Joan Baptista Basset, tots això són personatges històrics, i el que dic d'ells no m'ho ha inventat. Està tret dels llibres d'història, i jo crec que la gent pot distingir, i inclús es pot aficionar a dir, ai, mira, doncs vaig a llegir més sobre Felip V, que m'ha cridat l'atenció això que diu està així en la novel·la, o sobre Joan Baptista Basset, que sabem menys, encara que l'home era valencià, sí, i nosaltres som valencians, sabem d'ell menys que el rei de Castella. Pues, em pareix bé a mi això.
1: Per què vas decidir tractar este tema?
17: La veritat és que jo anava a donar-li una orientació que no és la que té.
1: Ah.
17: No és la que té. Jo sempre havia pensat, o pensava, me s'ocorria que tal vegada si en lloc de ser Felip V el que va guanyar, haver assegut Carles d'Àustria, a lo millor haver passat el mateix respecte als nostres furs, a les nostres lleis, sí, al període de repressió que va hi haure, a lo millor haver passat el mateix. Era l'època de l'absolutisme.
1: Totalment.
17: Monàrquic. Totalment. Qui diu que no fora tan absolutista Carles d'Àustria com Felip V? I va dir, vaig a escriure una novel·la. Però, claro, això era una novel·la de tesi, eh? De tesi. Jo plantejaria una tesi i tindria que resoldre ixa idea que jo plantejava ahir. Però va vindre un moment que vaig pensar, no, això no és feina meua, això és feina d'una historiadora, d'un historiador, jo tinc que saber molt d'història per plantejar aquesta tesi i demostrar-la.
1: Oh, m'he clavat jo, no?
17: M'he clavat jo, i llavors vaig dir, li pegue la volta. I el que em vaig inventar és pues, el que passa realment a la... No realment, eh? El que passa a la novel·la que he escrit.
1: Què li diries a la gent que, mira, que com tu, perquè jo trobo, a veure, conec a molta gent que no llegeix res, i també a l'altra part, que llegeix molt com tu, com et passava a tu, jo podria ser un d'ells. Què li diries a la gent que llegeix molt, per què té que llegir este llibre, i a la gent que no llegeix res, no sé si són el mateix argumentari. Què li diries?
17: Pues al que llegeix molt, sí, jo li diria que la llisga i que contraste quan està parlant el vicari, quan està parlant el terratinent, quan està parlant el marquès, com s'està utilitzant-se la llengua. Com està utilitzant-se la llengua, perquè per a mi la ferramenta de la literatura és la llengua.
1: Evidentment.
17: No n'hi ha altra cosa. Evidentment. Són les paraules les que utilitzem per a parlar. I jo li diria que es fixaran en això, en el que llegeix molt. Perquè a mi m'importa molt en literatura el com i no tant el què.
1: El què.
17: No tant el què, sinó el com. Com està explicant-se això, expressant-se això, més que explicant-se, expressant-se. I el que no sol llegir, li diria, llis-la, que quan parlen el vicari i el terratinent tenen una manera de parlar que tu entendràs. Encara que potser dius, és que jo no entenc el valencià, bueno. Jo no llisco en valencià perquè no entenc el valencià. Llis-lo, algun trosset, algunes parauletes no les entendràs, però el context t'ajudarà. I això de, és que jo no entenc el valencià, pues mira, la novel·la està escrita en dues llengües, en valencià i en castellà. El valencià l'utilitzen el vicari i el terratinent, i el castellà l'utilitza el marquès i el seu administrador. Tenia un administrador del marquesat i ells escriuen, perquè l'estructura són diaris i cartes, escriuen les cartes en castellà. Doncs, i això és que no entenen el valencià, pues poden entendre també una part de la novel·la.
1: A més, és que és el reflexe de la societat, que com és el reflexe de la societat d'aquell moment, no? I pues, ho parlava en castellà, l'altre parlava en valencià, igual que ara un poquet, eh?
17: També, sí, igual que ara un poquet. Sí. A l'Ajuntament d'Albaida hi ha cartes del marquès, marquès, el tercer marquès, que jo les he consultat i les he utilitzat per donar ahí unes pinzellaetes de realisme, que estan escrites en castellà. Jo pense que ell no les escriuria, les escriuria algun secretari.
1: El secretari.
17: Però a ell li pareixeria bé que estiguen en castellà, si no li haguera dit al secretari.
1: Canvia això.
17: Sí, posa-me-ho en valencià. No li ho va dir, estan en castellà, doncs al marquès li pareixeria bé.
1: Hem de deixar-ho, però, Concha, gràcies per haver vingut. Enhorabona per la teua carrera ja com a escriptora, perquè la teua carrera com a lingüista, i això ja, donar la nova bona ja és, jo què sé, és que tenim que dir-te moltes coses i molt bones. I gràcies per haver vingut a presentar este Et contaré un succeït. Perdó, el mal que a tots alcança. Ara sí. Gràcies, Concha, que vagi molt bé.
17: Moltes gràcies a vosaltres per haver-me donat l'oportunitat.
1: Adéu, gràcies. Bon dia. Adéu.
18: L'Ajuntament d'Ontinyent t'oferís les més interessants propostes culturals. Este dissabte, 6 de juny, a les 7 de la vesprada, el Teatre Txegaray acull El alma de Sorolla, un espectacle amb la reconeguda actriu Lídia Bosch. Música en directe, emoció i l'univers mediterrani de Sorolla en una proposta visualment sorprenent. Entrades a la web de CaixaOntinyent o en taquilla una hora abans de l'espectacle. Regidoria de Cultura. Ajuntament d'Ontinyent. Ciutat d'atracció.

0: i de 9 a 4 Tonda. Fins a les 2 i mitja, repassant l'actualitat de la Vall d'Albaida amb Carmen Úbeda.
1: L'Ajuntament d'Ontinyent t'oferís les més interessants propostes culturals. Este dissabte, 6 de juny, a les 7 de la vesprada, el Teatre Txegaray acull El alma de Sorolla, un espectacle amb la reconeguda actriu Lídia Bosch. Música en directe, emoció i l'univers mediterrani de Sorolla en una proposta visualment sorprenent. Entrades a la web de CaixaOntinyent o en taquilla una hora abans de l'espectacle. Regiduria de Cultura. Ajuntament d'Ontinyent. Ciutat d'atracció.
2: Ja està en marxa la 7a edició de la Memòria a l'Escola. Si eres alumne o docent de quart d'ESO, batxillerat o FP bàsica, presenta el teu projecte per preservar la memòria democràtica. Tens fins al 30 de juny i pots guanyar fins a 4.000 euros. Més informació a Dival.es, Vicepresidència Primera, Diputació de València.
0: I ja estan veient com està el temps al llarg d'aquesta jornada de divendres en este inici de cap de setmana. Bueno, ahir, on teníem a registrar una temperatura màxima de 36 graus 5 dècimes, situant-se entre les localitats més caloroses de la Comunitat Valenciana en una jornada marcada per eixe ascens notable de les temperatures. Carmen Úbeda, bona vesprada.
3: Bona vesprada, Tomàs.
0: Segons les dades de l'Agència Estatal de Meteorologia, els termòmetres van pujar de manera generalitzada a l'interior de la província de València, amb valors especialment elevats en zones com la Vall d'Albaida. I això es porta a obrir un debat. Els mercuris no sols estan sent protagonistes per les màximes, sinó també en l'àmbit polític. El grup municipal socialista d'Ontinyent ha denunciat la falta d'actuacions de la Generalitat Valenciana per solucionar els problemes de climatització que continuen afectant diversos centres educatius públics de la ciutat.
3: Els socialistes recorden que el passat mes de març van presentar una moció reclamant un pla integral de climatització i confort tèrmic, així com ajudes urgents per adaptar les escoles a les altes temperatures. Segons indiquen, 3 mesos després no s'ha materialitzat cap de les mesures proposades. José Antonio Martínez és el portaveu socialista a Ontinyent.
4: A les portes de l'estiu de 2026 res d'això s'ha executat, i això que molts centres fa un any que ho advertien. I el que lamentem és que l'Ajuntament no hagi sigut més reivindicatiu i contundent demanant les millores necessàries per als centres que no tinguin encara una adaptació climàtica.
0: Clar, ha arribat el retruc del consistori perquè l'Ajuntament d'Ontinyent ha recordat que en el marc del pla edificant el consistori ha executat prop de 30 milions d'euros destinats a la reforma i millora dels centres educatius de la ciutat.
3: En relació amb les crítiques del grup municipal socialista sobre la climatització dels centres, des del govern municipal s'assenyala que aquestes actuacions són competència de la Generalitat Valenciana i no de l'Ajuntament. El consistori defensa que continuarà treballant en l'àmbit de les seues competències i col·laborant amb la resta d'administracions en la millora de les infraestructures educatives.
0: I del conflicte polític al conflicte entre la conselleria i els docents. La conselleria d'Educació ha convocat i està sentat a hores d'ara amb els sindicats en una nova reunió de la mesa de negociació que ha començat a 21 minuts, a les 2 de la vesprada, en esta plena vaga indefinida del professorat de l'ensenyament públic no universitari que duen ja 20 dies lectius en aquesta vaga.
3: La consellera ha afirmat que el departament ha continuat treballant en propostes i millores i espera que la reunió es desenvolupi amb normalitat. Sònia Montagut, representant de la l'Assemblea de Docents de la Vall d'Albaida, ha estat avui el nostre avui per avui.
5: La veritat és que està sent dur física i sobretot emocionalment, però sí que és cert que veure el recolzament de la societat, de les nostres famílies, nostres alumnes, ens encoratgem molt i sabem que hem de continuar.
3: I mentrestant, els sindicats continuen expressant el seu malestar per la forma de la convocatòria i han mantingut les mobilitzacions de protesta a València. Escoltem ara les paraules d'Almudena Juan. Ella també és membre de l'Assemblea de Docents Comarcal.
6: Falta de prioritat, de prioritzar què és el que necessita. S'ha parlat molt de política, de que si la vaga era política, de que si... Es continua parlant així, fent un ús que no està clar, perquè tots entenem que la política és la millora de les condicions de la ciutadania. En aquest sentit, quan està demanant-se una millora que és per a tots.
0: I allà aquesta jornada, Ontinyent ha acollit la tercera jornada de bioètica assistencial, una trobada dirigida a professionals dels àmbits sanitari i social que s'ha celebrat avui al Teatre Txegaray d'Ontinyent. Una jornada organitzada pel Comitè d'Ètica Assistencial del Departament de Salut Xàtiva Ontinyent amb la col·laboració de l'Ajuntament, que ha abordat el repte de garantir l'equitat en l'accés a l'atenció sanitària a tot el territori.
3: El programa ha comptat amb la participació d'experts com Juan Carlos Ciurana, president del Comitè de Bioètica d'Espanya, i ha inclòs ponència i una taula de debat sobre reptes actuals del sistema sanitari. La participació ha sigut gratuïta amb inscripció prèvia. Agustí Escandell és metge i president del Comitè de Bioètica Assistencial.
7: Estem parlant d'una cosa tan senzilla i tan del dia a dia que

0: llevarme a la luna.
1: Son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias. Sigue La Ventana aquí, en la SER.
2: La Ventana, Valda Albaida, Esteban Arroyo.
3: Molt bona vesprada, benvingudes, benvinguts. És divendres 5 de juny, comença el cap de setmana, un cap de setmana marcat per la festivitat, o per la celebració, millor dit, del Corpus Christi en tots els municipis de la nostra comarca, i amb més plans, i aquesta vesprada, en l'entrevista, en no res, ja tenim així els convidats, anem a parlar d'una activitat que hi ha aquesta nit a Ontinyent, on ha involucrat col·legis, xiquets i xiquetes, músics, espectacular. De seguida ho coneguem. Però abans, dos consells, dos anuncis i al final d'aquest espai, la previsió meteorològica.
4: Ja està en marxa la setena edició de la Memòria a l'Escola. Si eres alumne o docent de quart d'ESO, batxillerat o FP bàsica, presenta el teu projecte per presentar

0: I anem amb l'entrevista d'esta vesprada, amb la intensa programació que hi ha d'activitats avui i durant el cap de setmana. Esta nit, l'Estadi Municipal El Clariano es convertirà en un gran escenari educatiu i musical amb una nova edició d'Innovacant, una iniciativa impulsada per la Regidoria d'Educació de l'Ajuntament d'Ontinyent dins del projecte Innovarts de la Generalitat Valenciana. Al voltant de 300 escolars de 5 centres públics de la ciutat interpretaran la cantata Ser persona emociona, acompanyats per 60 músics de la Unió Artística Musical d'Ontinyent, en un espectacle que combinarà música, emocions i treball en equip davant prop d'unes 2.000 persones. Per parlar de tot el treball que hi ha darrere d'esta proposta tan especial, avui ens acompanyen ací al nostre estudi el regidor d'Educació, Ferran Gandia, Isa Ferrero, membre de la Unió Artística Musical i directora de l'Escola de Música de la Unió Artística Musical, i Toni Gómez, professor de música del Col·legi Lluís Vives d'Ontinyent. Benvinguts als tres.
1: Moltes gràcies.
2: Moltes gràcies.
1: Bona gràcies.
0: Comença per tu, Ferran. Què significa per a Ontinyent poder acollir un projecte com Innovacant amb una participació tan gran d'escolars i famílies?
1: Pues significa una aventura, això d'inici, perquè ja va ser fa 2 anys quan vam iniciar esta col·laboració en els centres escolars, que van vindre a proposar-la a la regidoria, i evidentment des del minut 1 van considerar que això anava a tirar endavant en seguida, i bueno, 2 anys després, ara això s'ha ampliat en molta més gent, i bueno, significa que l'alumnat, jo m'atreviria a dir que va ser feliç. Esta esprava va ser feliç, les famílies van ser molt felices de veure i escoltar el que van a fer. I bueno, estem parlant d'un projecte artístic, essencialment, però sobretot educatiu, i més enguany, que el lema, pues, bueno, ser persona emociona, ja parla sobre si mateixa, no?
0: Quan es parla d'educació, moltes vegades ens ve a la ment només les aules, no? Però activitats com esta demostren que també s'educa a través de la música i les emocions, com nomenaves tu. Quin valor té això per a vosaltres?
1: Bueno, evidentment moltíssim. Com tu bé has dit, el concepte de... Bueno, jo crec, sincerament crec que jo, que vinc d'una altra època de centres escolars, pues, en diferents nivells, pues, ha canviat molt, no? El món educatiu avui ja no és la classe, ja no és l'escola, és moltíssim més que això. De fet, va increixent, no?, les activitats que s'inicien fora de l'escola, i evidentment, pues, bueno, el professorat utilitza unes eines pedagògiques que han canviat molt, afortunadament, i que són molt més participatives, no? I bueno, traure de les aules o no estar soles fent activitats en les aules, pues, obri un ventall de possibilitats molt, molt gran, no?
0: Isa, com viviu des de la Unió Artística Musical participar en un projecte on la música es converteix també en ferramenta educativa?
2: Bé, és que aquest projecte, des del primer dia que se mos va oferir el poder participar, vam tindre clar que ens enganxava precisament per aquesta vinculació amb la part infantil, no? I educativa. I bé, és que no vam tindre dubte. Quan el meu company Dani Ferrero i jo ho vam comentar des de la junta directiva, a la banda de música, començant per el mestre i la resta de músics, es van presentar el projecte, vam dir un sí rotundo, i en ell ho venim treballant en tota la il·lusió, tot aquest mesos darrere.
0: Parlem de 60 músics acompanyant a 300... Digue.
2: Sí, és que som més de 60 músics, prou més, perquè sí que és de veres que ens feia un poquet de poreta per les dades en les que estem, no? Les fetxes estes que hi ha molts exàmens, moltes proves d'accessos i coses d'estes. Entonces, teníem por de la disponibilitat de lo que és el músic, perquè tenim una banda molt jove, no la banda jove en si, que també participarà en nosaltres, sinó que l'edat mitjana de la banda és gent molt jove, que estan en universitats i demés. Entonces, mos feia por ixa part, no? De dir, madre, el projecte sí, el tirem endavant, però a veure quanta gent disposem. I en som sobre 80 i...
0: Vaja.
1: Que ha augmentat després de la posterior nota de premsa,
0: sí.
1: En positiu, està bé.
0: Doncs amb aquestes xifres, amb aquests músics,

0: acompanyant a 300 escolars. ¿Cómo es coordina un montaje de estas dimensiones?
1: Bueno, pues al final es que els xiquets també ho han fet molt fàcil, perquè ahir vam tindre l'assaig també en ells i va eixir tot molt, molt coordinat. Es nota que saben música ja, estos xiquets tan ben menuts que els tenim ahir en el col·le. I bé, a nivell de lo que és la banda, és que la disposició en sí de la gent va ser molt bona, ni a nivell musical. Entonces, tot el que se mos va presentar de les partitures i demés, pues va ser prou assequible per a poder assajar-ho en com toco.
0: Toni, quants mesos porteu treballant esta cantata als centres educatius?
2: Doncs des de setembre. Des de setembre, en juliol ja va eixir la convocatòria, ja vam parlar en Ferran, en Emília, en la banda de música, i en setembre ja començaren les primeres reunions, i el material, les partitures, les lletres, jo crec que van arribar en desembre, gener, uh-huh. I ahir a saco ja treballant de les cançons, la història, tot el treball en els cursos que ho fem, que ho farem en tercer i en quart de primària, de totes les escoles que participen, i bueno, hi ha molta feina darrere.
0: Però no només és aprendre una cançó, no? Com reacciones els alumnes a treballar emocions com la por, la tristesa o l'alegria?
2: Clar, el tema del treball de les emocions és un aspecte que cada vegada més, per sort, es treballa, no? Apareix en el currículum i apareix en les normatives, perquè és molt important i molt necessari. I gràcies a aquests projectes artístics i al treball que es fa, ajuda molt, la veritat, a que els xiquets ho entenguin i a que aprenguin a gestionar-ho. I això, els enganxes ja en la història, no en el conte, és una història, un conte, i van intercalant-se les cançons, i els expliques que farem un gran concert al final de curs, i els xiquets i les xiquetes super convoyats i convoyats, i les famílies també. Ahir les famílies estaven a l'assaig general una passada.
0: Ferran, és important, no?, aquesta col·laboració entre centres educatius, ajuntaments i entitats culturals com la Unió Artística Musical. Quin missatge diries tu d'aquest treball conjunt de mesos?
3: Bueno, el missatge és que és necessari que diferents sectors de la població treballen en conjunt, no?, sobretot si ofereixes activitats com aquestes, no?, que van més enllà de la part educativa, no? Si el projecte Innova Arts, per comentar un poquetet de Xina, per posar en context la situació, això és un projecte que es crea des de Conselleria, que té diferents subprojectes, cada un és a dir, està Innova Canta, Innova Circ, Innova Teatre, Innova Ràdio, en fi, n'hi ha diversos, i els centres educatius s'acolleixen al que consideren, no? Això està per a l'oferta pública i concertada també, i bueno, així, com he dit abans, així fa 2 anys va ser un èxit rotund en front del Col·legi La Solana, en el pàrquing, i enguany se'ns ha desbordat això, afortunadament, i anem aclariant-ho, perquè no n'hi ha un lloc on podem abastir a tanta gent. El teatre es queda molt curt en aquest sentit, no? I bueno, per a l'Ajuntament o per a la regidoria en concret, és un plaer col·laborar en aquest tipus d'activitats que, com hem dit, fa algo més que ensenyar en classe, traslada un missatge a la societat, que, i més concretament en este cas, com està l'educació, que necessitem una espenta d'alegria, no? I avui segur que la donarem. Les famílies, com ha dit Toni, estan encantadíssimes, i segur que avui, ja que el temps mos va respetar, pues segur que anem a passar-se molt bé.
0: Toni, tu eres mestre de música del Lluís Vives, però no voldria que deixarem de nomenar els altres centres. Quins són, clar, els altres centres educatius?
2: Sí, està el Carmelo, mestre Carmelo Ripoll, Vicenç Gironès, La Solana i el Bonavista, David, Almu, Ricard i Germán són els mestres, i també des del primer moment una coordinació entre nosaltres, amb Visa, amb Ferran, Emília, parlant, com porteu això, què fem així, i bé, aquestes últimes setmanes han sigut complicades, perquè doncs, hem estat fent vaga, hem estat manifestant-se, hem estat ahir, en el carrer, i potser no hem assajat tot el que ens hagués agradat, i ahir va ser l'únic assaig amb la banda. Però i li van molt bé. Li van dir al director, va de dalt a baix. I va així molt bé, molt contents, perquè ens fa falta també, pues això, demostrar-ho, i avui ho fem. Això jo crec que ho fem per nosaltres, per les xiquetes, les xiquetes, les famílies, Ontinyent, que dona gust treballar en un poble com Ontinyent, i perquè tenim el suport de l'Ajuntament impressionant, la banda, i dona gust.
0: Vos pregunta i que conteste qui vulga dels tres, eh? Quina és la part més complicada de preparar un projecte coral d'aquestes característiques amb alumnes de primària?
3: Professor, mestre, parla.
2: Pues el més complicat és quan ens juntem tots i totes. I això és el que més por fa, perquè no saps com anirà la cosa.
3: Coordinar a tanta gent, no?
2: Perquè nosaltres...
3: Són gent petita, són gent molt xicoteta.
2: A la nostra escola només tenim un grup de tercer i un de quart, i aleshores, però en el Bonavista, Carmelo Ripoll, són molts més.
3: Dos unitats, correcte.
2: Clar, i el dimarts crec que va ser, vam anar al Carmelo Ripoll a assajar només els alumnes, i quan vam veure la quantitat de xiquetes i xiquets, ens van quedar, mare de Déu, això, no cabrem en l'escenari, fent números en els metres que teníem, perquè ocupàvem pràcticament tota la pista, i també molt contents, perquè els xiquets, la veritat, que es nota que s'ha treballat, es nota que els xiquets i les xiquetes també tenen, volen que isca bé, se ho saben, i una vegada passat el dimarts, ja més tranquils, i ahir ja va ser...
1: Ahir va ser molt guai.
2: Molt sí. Tranquils, perquè clar, una cosa és assajar amb els àudios, que tens les gravacions, però clar, la banda és en directe, i sí que li havíem dit a Isa, a Dani i al director, que quan més s'ajustarà als àudios, a la velocitat dels àudios, pues millor, perquè xiquets...
1: Sí, perquè de repente millor tenim ahí uns ralentandos que, pues que això, coordinar-ho en xiquets, i damunt tants xiquets, pues igual uns
3: i que no tenen adelantar, nocions de música,
1: clar, clar. Es poden adelantar-se, i ahí entra un poc el caos. Entonces van dir, bueno, pues ralentandos sí. No es farem tant, que és un poc més fluid tot, i vaig que vaig ir molt bé.
3: No, per la meva part... Ells estan parlant de la part artística, no? d'organitzativa, però per la part de l'Ajuntament n'hi ha moltíssim treball així darrere, n'hi ha que coordinar moltes coses, com sabeu, pues, bueno, la regidoria d'educació corre en tots els gastos, que són molts, i ben a gust que ho fem, perquè s'ha de coordinar equips de so, l'entarimat és un entarimat molt gran, de 12, de 3 escalons, de 12 metres, de 16 metres per 2 d'ample, i bueno, per a posar en context algo paregut, fa 2 anys les fotos que n'hi ha en YouTube o en internet que es poden veure de fa 2 anys ja era espectacular, la quantitat de gent que teníem allí en l'escenari, pues, avui va ser molt més espectacular, i bueno, i és feina a gust que es fa i que s'ha de fer, i ja està.
0: Vos preguntava abans quina era la part més complicada. Quina és la més gratificant?
2: Doncs això, quan t'acabes els primers assaigs i veus, no?, que tot fluix, tot ix bé, la cara de les xiquetes i els xiquets, la cara dels mestres, dels músics,
3: sí, totalment.
2: Ahir de les famílies, impressionant. I això és molt gratificant, clar. Sí, sí.
3: Sí, és molta gent coordinada, no? I quan ixen bé les coses, pues, te fan sentir bé, i dius, pues, bueno, ha servit de tota la tasca de treball anteriorment, pues, ha servit per a bé.
0: Si haguereu de resumir en una paraula el que es viurà esta nit a les 9 de la nit, ja que dir-ho, a les 9 de la nit al Clariano, quina seria?
2: Emoció.
1: Tal qual. Ser persona emociona.
3: Sí, jo diria felicitat. És que avui carreguem piles, segur. Segur. Sí. Fem el que fem este entre setmana. Avui arribem com arribem, al moment de les 9 o les 10 de la nit, segur que eixirem d'allí en les piles carregades.
0: Estem a pocs... esta entrevista s'emet a les 7 i 20 de la vesprada, a una hora i poc de que s'obriguen les portes. Què diríeu a la gent per a que, doncs, després d'escoltar el que heu contat, això és més de 80 músics, amb 300 escolars, tota l'envergadura que hi ha preparada, totes aquestes emocions, dins d'este projecte Ser Persona Emociona, què els diríeu per a que, doncs, vagin fins al Clariano?
3: Bueno, yo os diría que vayan en ganes de desconectar, de que se olviden de lo que de esta semana, de los problemas o no problemas que hayan tingut, que vayan a pasar-ho bé, a emocionar-se en els xiquets, en els músics, perquè vos assegure, nosaltres que ho hem viscut fa dos anys, que avui va ser un acte molt bonic i molt, molt emocionant.
2: I que és és el resultat d'un treball impressionant per part de totes i tots, de la vocació de la que tant s'està parlant, és en coses com aquestes com es veu, la professionalitat també, i l'èxit, per mi, de l'educació pública. És, per mi, és això... Això no, és el resultat d'això.
0: Isa?
1: Per la part musical, per exemple, jo el que diria és que gaudisquen tantes que estan participant per part de la banda de música, pues, majors i xicotets, i sobretot els xiquets que estan sobre l'escenari també, però a nivell de cantar, pues, bueno, que disfruten d'esta experiència, que es fixen també en la part musical, perquè al final no deixa de ser una classe dins de la classe de música, per això són els seus professors de música, pues que també es fixen en eixa gent que més o menys tenen les seues edats o comencen en eixes edats de 8-9 anys a ser ja músics. No sols és aprendre la música en el col·le, que és ese primer contacte en la música, sinó que diguen jo també vull estar, però ahí baix, amb un instrument i amb tants de companys fent algo tan xulo com és la música.
0: Ferran, Isa i Toni, moltes gràcies als tres.
3: A vosaltres.
4: A vosaltres. Ara que s'acosta el moment de decidir el teu futur, recorda, pots estudiar prop de casa, al campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València. Graus en Ciències Ambientals, Comunicació Audiovisual, Tecnologies Interactives, Empresa i Tecnologia Digital i Enginyeria de Tecnologies de Telecomunicació, especialitat so i imatge. Universitat Politècnica de València, per un futur sense límits.
5: Vuelve el verano, vuelven los planes, las ganas de moverse, de viajar y vuelven los 10 días Kia del 4 al 15 de junio. Acércate a tu concesionario y consigue tu Kia desde 14.800 euros financiando con Banco Cetelem. Es tu momento. Consulta condiciones en kia.com. Kia, socio oficial de la FIFA.
6: Ven a Ulsan Motor, concessionari oficial Kia en Gandia, on Teniente Xàtiva, o visita-nos en ulsanmotor.com.
0: I abans de finalitzar, anem amb la previsió meteorològica. Lluís Francesc, bona vesprada, hola.
7: Cap de setmana amb temps variable ací a Ontinyent i a la Vall d'Albaida. I és que l'arribada d'aire més fresc i algo d'inestabilitat a la Mediterrània està provocant no solament un extraordinari huir de descens tèrmic respecte a la jornada d'ahir, sinó que bueno, tenim probabilitat de pluja este divendres. En principi, feble huir, estem parlant de temperatures que apenes arribaran als 25 graus. És a partir de demà dissabte quan predominarà l'estabilitat, intervals de núvols alts, temperatures que aniran progressivament a l'alça, amb valors màxims que es quedaran al voltant dels 30 graus, per lo que estarem en registres pròpids per l'època de l'any durant este cap de setmana.
0: Més informació en radioontinyent.com.
8: La Ventana, con Carles Francino.